En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

matinem. Sí, ens hem llevat un altre dia molt d'hora de matinada. Hem vingut fins a la ràdio i ho estem acabant de disposar tot perquè aquest matí torni a ser una festa a RAC 105 fins a les 11. Mentre tots plegats doncs ens anem despertant i posant a lloc per afrontar amb garanties una nova jornada que ja comença, una jornada calorosa. Avui continuen enfilant-se els termòmetres. Veurem on està el límit i ens ho explicarà de seguida la Mònica Usart amb aquest ambient que és clarament estiuenc. De moment i d'entrada, una abraçada i un petó a tots els que esteu escoltant la ràdio. Gràcies per ser-hi fent el que feu, tant si plegueu de treballar com si ara poseu per primer cop el peu a terra, a la dutxa, vestint-vos, al cotxe, o encara una mica allò, entortolligats en els llençols. Petons de l'Ernest Codina, el que més matina. Gràcies per ser-hi. Got mig ple en aquest dimecres de Ràdio Matinera en directe per acompanyar-te camí del Matadero. I avui tornarem a ser amb tots vosaltres amb un programa de bandera que us portarà l'actualitat més fresca i la millor música del matí en un convidat molt difícil d'imitar. Àudios i notícies virals, la vida dels famosos. I avui, atenció, un Sergi Ferrer que ens explicarà tot allò que no entén dels concursos de la televisió, ara que hem sabut que el rosco de passapalabra podria desaparèixer. A més, amb el nostre referent del misteri, que és l'Iker Jiménez, intentarem respondre alguns misteris de l'actualitat, com per exemple, per què a la selecció espanyola no hi ha jugadors del Real Madrid. Evidentment, també parlarem d'Alexia Putellas, una llegendària futbolista que ha fet uns números extraordinaris amb el Futbol Club Barcelona, que ho ha canviat tot, que ha guanyat dues pilotes d'or i que ha anunciat que plega i que deixa el club de la seva vida. O també celebrarem el Dia Nacional del Celíac amb el nostre Justo Molinero i tindrem tots els millors moments del prime time televisiu amb l'Alan Lillo, com cada dia. També la nostra Mar Puga, la diva del programa, repassarà els titulars més morbosos del cor a la seva perruqueria dels dimecres. I alguna cosa més encara. Totes les últimes hores d'aquest 27 de maig que engega RAC 105 amb el Matina Codina, edició 1061. Un programa que avui inaugurem amb una dona increïble. Segurament l'artista del moment i una de les més històriques ja encara molt camí per recórrer. Rosalía, amb un dels hits del seu disc Lux, aquesta que es diu Relíquia 6 i 3. Bon dia, Catalunya.

0: Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte de la jornada?
1: Doncs que la Fiscalia Valenciana demana 2 anys de presó per la presidenta d'una comunitat de veïns. Aquí no, senyora Cuesta, vaya ser. Es veu que estan intentant demostrar que entre el 2014 i el 2019 va començar a carregar rebuts al compte bancari d'una veïna.
0: Hola.
1: Fins a acumular un deute a aquesta pobra veïna de 79.000 euros. I diràs, bueno, i quin és el tema? Què passa? Que la veïna estava morta.
2: Oh!
1: De manera que la manera que va trobar aquesta presidenta de sanejar els comptes de la comunitat va ser carregar-li el mort en el mort. Llavors, al final, aquesta senyora morta acumula un deute de quasi 80.000 euros i la presidenta va dir, escolta, paro, zero.
0: M'encanta que la corrupció hagi arribat a les comunitats de veïns, no? I em flipa que la senyora morta continuï tenint actiu al compte corrent, no?
1: Sí, i la de comissions qui li deu haver cobrat la caixa?
3: Hòstia, està mort i que et vagin fotent deutes, eh?
1: Imagina't.
3: O sigui, ni descansar
1: pots. No pots descansar en pau.
0: Déu-n'hi-do. Marc Puga, parlem de la foto viral de Bad Bunny a la Sagrada Família.
4: Doncs sí, la foto que ha vist tothom, que encès les xarxes socials perquè ha aparegut fent-se un selfie amb Salvador Illa, l'ha publicat el Salvador Illa justament a l'Instagram.
5: Vam quedar una collab, la publico jo i et menciono i a tu.
4: Sí, que ara no t'ha acceptat, eh?
0: Com un fan més, el president.
4: Ha posat Sagrada Família, gràcies per escollir Barcelona, per començar el David Tirar-me's Fotos World Tour i l'ha etiquetat, però el senyor Bad Bunny no li ha comentat res. Qui sí li ha comentat és el Cristian Escrivà, per exemple, el nostre amic, li ha posat carai, així amb un...
0: Carai, eh?
4: Emoji stop. I després hi ha gent que li comenta... Això m'ho pots contar de tu, perquè et pregunta, li has dit Benito o Benet?
5: No, he dit Benet.
4: Ah, li has dit Benet. Hi ha comentaris també criticant el fet de la caputxa, perquè diuen, per què a mi em van fer treure la gorra quan vaig entrar a la Sagrada Família?
0: Sí,
4: i aquest
0: no
4: que té milions pot anar-hi encaputxat.
5: Perquè és un conillet dolent.
4: Clar, hi ha gent que s'ofèn perquè diu que a una església no pots entrar amb el cap tapat. Un altre diu, estan gravant Polònia, un pallasso i un conill. Fes-te fotos també amb els docents que es manifesten.
0: Toma!
5: No fa gràcia, això de saber separar l'oci de la cosa seriosa.
6: Té raó, president.
1: Estava en la casita de Dios, al final.
4: Amb els problemes que tenim i tu vas fer... Després hi ha molts insults, clar, que tampoc fa falta llegir. El cas és que és un post que s'ha fet molt viral des d'ahir a la tarda que el va publicar i, a més, tothom està especulant si podria el papa estar a la casa del Bad Bunny, a la casita dels concerts de Madrid, ja que ara coincidirà...
0: Això traieu busos del cap, és impossible. Seria un sacrilegi.
4: Però si estava el Marc Giró l'altre dia, o el papa de Roma, Úrsula Corberó.
0: Amb tot de nois i noies vestits d'aquella manera.
1: Que guapo.
0: Amb tot...
1: Que es posi a perrear-li a una influència. Sí.
4: Jo, com a bona amiga i fan del papa, dic...
0: Amiga, eh?
4: Que estarà la casita de Batman.
6: Ja li donaré algun consell perquè estigui allà dintre.
4: Truca'l després.
6: Que faci perreo amb la Batgial.
0: Escolta, sisplau, que tothom miri la foto perquè la cara d'il·lusió de Salvador Illa, que jo li desconeixia...
4: Està molt content. Ara la

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: oficialment ja és estiu perquè tenim cançó de l'estiu de Letizia Sabater! Sí! Ha innovat, eh?
1: Sí.
0: Ha innovat,
1: sí.
0: Molt.
1: Ui.
0: Massa, de fet. Ella mateixa m'explica en el mail que m'envia i diu 50.000 visites en redes. Jo he mirat fa una estona i suman n'hi ha 5.000 com a molt. Diu, és un tema de K-pop, una tendència mundial que està arrasando en todos los países y un estilo de música que no había tocado antes.
1: Ay,
0: potser per alguna cosa també se l'havies tocat abans, Leti. És un tema que va más bien dirigido a adolescentes, aunque es para todos los públicos, una rotura amorosa, pero con ritmo y con un lenguaje muy actual y moderno.
2: Ay, qué bien.
0: Quedeu-vos amb això, que serà important més endavant, eh? Perquè això del lenguaje actual y moderno es va notant a la cançó.
1: No.
0: En este videoclip hemos jugado con la inteligencia artificial.
1: Massa, no. Massa. Ha abusat, sí. Perquè sí. He vist el videoclip i és...
0: Però ella diu, se ha usado de manera heroica...
1: Heroica.
0: Graciosa y divertida. Heroica.
3: Potser volia dir ètica i no sap la paraula.
0: No ho sé. Creando escenas muy espectaculares y poco vistas hasta el momento. De fet, l'inici del videoclip està fet amb intel·ligència artificial i no es nota gens. Yeah, we light it up, subtle style. Feel the rhythm taking over the crowd. Let's dance until the sun comes out.
4: Did you see this? Te Amo Leti is everywhere. Oh my god, this is crazy! Look at her post!
5: Come on, faster!
6: Whoa. What was that?
5: Did you guys get the signal too?
0: Explosions, moltes.
7: Pero qué está pasando? Mira esto!
8: No me lo puedo creer, ¿es verdad?
7: Acaban de decirlo en las noticias.
9: It's okay, you're safe now.
1: Qué bo.
0: Està veient un gos conduint un cotxe.
1: Sí.
0: O sigui, una cosa molt estranya. Això és la intel·ligència artificial, sí, de manera heroica.
1: Han entrat a una IA i han començat a llançar proms i tot.
0: No, sí,
1: encàrrecs així.
3: Les plantilles que t'entren a la versió gratuïta, que sí. Només hi ha un gos conduint un cotxe. Després posa'l.
2: Oye, me gusta muchísimo. ¿Cómo acaba la historia?
0: Doncs espera't, ara aquí, això era només com l'inici, que ja sempre té una part inicial del videoclip, i ara comença la cançó. Ara comencem a gaudir de l'obra mestra. Para un moment. Us haig de dir que a mi aquests primers 5 segons m'agraden.
3: Sí, sí, sí.
1: És que
3: sí,
1: jo...
0: Mola.
3: Sí.
0: Té un rotllo de Sia David Guetta,
3: sí,
0: no
3: sí,
0: sé.
3: Sí.
1: Et diré més, a mi m'agrada bastant tota la cançó aquesta vegada.
3: Sí, espero que no es torci, la veritat.
2: De moment tot bé.
0: De moment, clar, el problema és que just ara hem parat, però just ara comença la veu, llavors ja la cosa ja va diferent. Noteu sobretot com va colant paraules de persona jove.

0: És melòdica, és frenètica. Sí que és veritat que tornem a tenir problemes amb els compassos i amb el fet d'encabre les síl·labes.
1: Así que yo quiero que ponga esta palabra, que me la metas, i la van ficar.
2: Sí, la palabra cuando puedas también.
0: Amb una mica menys de lletra també et funciona, Leti. Això algú li ha de dir.
1: I fa especial ràbia que diu al principio sí, sí, sí, sí, 4, 6, però luego no, no, no, 3, no.
3: Sí.
1: Ai. Jo amb això crec que com a persona una mica endreçada hauríem de ser 4, 4 o 1, 1.
4: I ara veig convidada al Canal Show i ballant aquesta cançó d'ascensor a tota la banda de la teta.
2: Eres fake, no más ghosting, com parla el llenguatge als joves, eh?
0: Jo, a mi m'ha recordat una mica Camela, però escoltem una mica més.
1: Sí, va alterant escenes setes a Mia, clarament com explosions, ballarines K-pop sobrevolant zones d'Àsia, amb algunes que clarament diria que no ho són, com Letizia Sabater cantant davant d'una rentadora en un servei d'aquests de bugaderia 24 hores.
0: Sí, senyor.
1: Crec que això no és fake.
0: Allò
1: no,
0: que és molt cutre.
1: Va, fot-li més cançó.

0: mi m'agrada perquè aquesta vegada no estem davant d'una Leti obscena, lasciva i marrana, sinó que torna a apel·lar a l'autoestima, no? El despit. Ha agafat una mica el guant a la Rosalía amb la perla.
1: És que és el seu look. Aquest àlbum, aquesta cançó, és el seu look.
2: A mi m'agrada més, de fet. Jo crec que a Tocar més una la imitaran, fixa't que dic.
3: És molt bona, m'encanta.
2: És xula, és xula.
4: Té rotllo, té rotllo. Per últim, al final, ella ha decidit com gravar-se així un parell de frasetes, així per acabar, que també està molt bé. És com li dona un toc molt personal, que ella ho fa sempre, això.

0: Ahir el Xavi Pardo, que acaba de marxar de l'estudi, ens anunciava i alertava de molts pediatres al respecte de posar pantalles als nens petits en tasques tan bàsiques com les de menjar o anar al lavabo, el famós xumet digital. Hi ha pares als quals la paternitat els ha passat per sobre. És el cas del Jaume de Manresa.
1: Ostres.
0: Un home que ha estat una setmana sol amb els nens i no se n'ha sortit. És una història de no superació que ens porta, un cop més, l'Alberto.
2: Avui us presentem la història d'en Jaume, un home de 42 anys, aparentment capacitat per poder criar els seus dos fills durant una setmana. Els petits, en Jan i l'Ona, tenen 7 i 3 anys, i tot i que van a l'escola i a la llar d'infants, han de passar amb el pare almenys 3 hores del dia abans no dormir.
0: El pitjor moment del dia, no?
2: El primer obstacle amb el que es troba el Jan és amb el berenar.
0: Ui!
2: L'Ona surt una miqueta abans de la llar d'infants, però no vol menjar res fins que no veu el Jan, el seu germà.
1: Clar.
2: Que tampoc vol menjar perquè prefereix jugar amb els seus amics un cop surten de l'escola.
1: Que difícil.
2: El berenar ha estat la primera derrota del Jaume.
0: Sí, comencem aviat.
1: Ja, ja.
2: Cap dels dos fills ha menjat la fruita tallada que el Jaume els havia preparat.
3: Pobre.
2: Al cap d'una hora, els dos es morien de gana, esclar.
1: Home, clar.
2: I el Jaume, que és idiota, s'ha menjat el seu berenar perquè no es fes malbé i els ha donat el que tenia per casa. Un parell de bollicaus a cadascú.
1: No, Jaume!
2: Tot malament.
1: Tot.
2: Els nanos estan acostumats a la bolleria industrial i a menjar amb recompensa.
1: Ai.
2: El bollicau els agrada perquè té un cromo de regal. Aquells, els toi, m'agrada molt.
1: Els toi,
2: Perquè no se li tiri el temps a sobre, el Jaume prepara una banyera a les 6 de la tarda.
1: Molt bé.
2: Banyera que no vol fer el
0: no
2: Jaume.
0: No vol res, aquest nano.
2: L'Ona, tampoc. Perquè el Jan no vol.
1: Clar, amb el Jan, tu.
2: El pare opta per posar-lis un iPad amb la Patrulla Peluda.
1: Mm.
2: D'aquesta manera aconsegueix banyar-los i preparar el sopar.
0: Ah, bé.
2: El Jan i l'Ona no volen sopar.
0: Carai. Clar.
2: Diuen que encara és de dia i que estan plens. En part tenen raó, s'havien fotut uns bollicaus feia 3 quarts d'hora. Però el Jaume necessita que mengin i els prepara el seu plat preferit. Macarrons a la bolonyesa i patates fregides.
0: Ostres, carai, tu.
2: El Jan no en vol. L'Ona tampoc, perquè el seu germà no en vol.
1: I el Jan, tu!
4: No, tu. I l'Ona també, déu-n'hi-do,
2: I el Jaume, que encara té feina per fer, els posa el Titó a la tele. Avui el Titó va a una granja.
1: No sé quin capítol és.
4: És molt maco,
2: encara. Els nanos triguen una hora i mitja en fotre's els macarrons perquè amb el Titó es queden bocabadats i no s'emporten la forquilla a la boca.
1: No.
2: El Jan i l'Ona han xupat més tele que el Rocco Steinhauser. Arriba l'hora d'anar al llit i rentar-se les dents.
1: Bueno.
2: El Jan, no ho diríeu mai.
1: Què?
2: No se les vol rentar.
1: Ja hi som amb el Jan.
4: I l'Ona, ara què diràs?
2: Tampoc, perquè el seu germà no se les renta.
1: Dale.
0: Aquí hi ha una dependència i un lideratge una mica tòxic.
1: Ostres. Que ràbia.
2: La vida de pare és molt difícil.
3: Que trist, Albert.
2: Els nanos, amb tanta tele, no s'adormiran fins passades 2 hores escoltant contes.
3: Ai, pobres.
2: El que no sap el Jaume és que no ha obligat els nanos a fer un pipí abans d'anar a dormir.
1: No! Jaume!
2: I això farà que els dos es pixin a mitjanit i traspassi el matalàs.
1: Ai.
2: Perquè el Jaume no ha posat cap empapador.
1: És que el Jaume és idiota.
0: Això no hi ha iPad que ho solucioni, això,
4: La custòdia.
2: Han estat només 1 hora amb els seus fills i li ha semblat un any. La mala notícia pel Jaume és que només és dilluns i li queda tota la setmana per endavant.
0: Déu-n'hi-do amb la història de no superació d'avui del Jaume de Manresa i els seus dos fills, el Jan i l'Ona, dependents de les pantalles i de tantes altres coses.
4: Me sabéis tu nombre cuidando de niños, si eso es la mujer.
3: Cállate.
4: Es más tonto que el Jaume.
0: Gràcies, Albert.
4: Si yo me callo, pero verdad es como puño.
2: A vosaltres.
5: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
6: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
5: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: És una fiesta que sube com la escuma. El que puja com l'escuma són els termòmetres. Aquí tenim la Shakira, que sabeu que aquest any actuarà a la final del Mundial al costat de BTS, Madonna i també el Chris Martin de Coldplay. Minut i mig i dos quarts de set. Bon dia, estimadíssima Bel Caral.
1: Bon dia i bona hora.
0: Avui no hi ha la Mònica Usart, no. I ets tu.
1: Això mateix.
0: Però ens serveixes tantíssim. Eh? Vull dir, no, al revés. Bé, perquè ja saps que hi ha un carinyo personal, sí, i tal. Amb la Bel Caral repassem ara doncs, aquest ascens de les temperatures, que sembla que no frena, Caral. Estem ja en un estiu meteorològic.
1: Sí, meteorològicament ja estem a l'estiu. És a dir, l'estiu no arriba oficialment fins al 21 de juny, que és un diumenge, el meu aniversari.
0: Home, per molts anys.
1: Falta, doncs bueno, això, falta...
0: Escolta'm, ja queda dit, jo ja he fet la feina.
1: És de 3 setmanes. Però vull dir això, però meteorològicament amb aquestes temperatures ja som a l'estiu. Temperatures que ahir van tornar a costar els 35 graus en alguns sectors de l'interior del país, que fàcilment arriben als 30-32, i això avui es repeteix, de fet, no és només que es repeteix, sinó que en molts casos sumarem encara 1 o 2 graus més. Serà
0: calor.
1: Més fàcil, sí, passar els 30 graus a l'interior, a la costa, sempre una mica més frenades, però en tot cas també calor d'estiu, i demà encara sembla que les temperatures han de pujar una mica més.
0: Més.
1: Sobretot a la costa i al prelitoral podem sumar 2-3 graus. Atenció demà, perquè pot ser un dia de
0: les gelateries s'estan fregant les mans.
1: Home,
0: ja.
1: Home, imagina't.
0: A veure el canal.
1: I rei, de pluja no se n'espera. Ja veurem a cap de setmana, sí, si les tardes, sí, no hi ha algunes tempestes al Pirineu, que com a mínim allà doncs refrescarà una mica.
0: I a aquesta hora, més o menys, saps quina temperatura fa? Perquè ja costa dormir, sí, la nit.
1: A Barcelona ja costa. Sí, hem tingut, sí, ja mínimes de 20-21 graus a Barcelona, però cap a Girona en tenim 14, a Lleida 15, a Tarragona 19, a Vic 12, a Balaguer 15, bueno, a la Seu d'Urgell i Puigcerdà 10, per tant, a l'interior sí que com a mínim encara fa una mica més de fresqueta.
0: Perfecte. Abel, doncs ho anem comentant.
1: Anem parlant per aquí.
0: Moltes gràcies, carinyo.
1: No, de res, home.
0: Ahir ens va visitar en aquest programa Nil Moliner. Vam parlar, entre altres, de l'èxit d'aquesta cançó que es diu Tu cuerpo en braille.
2: Matina Codina.

0: Aquesta va ser la millor cançó de l'any als Premis RAC 105 que vam celebrar ja fa un parell de setmanetes, 6:33. Un Nil Moliner que va estar fantàstic a l'entrevista d'ahir, que podeu recuperar a l'última hora del podcast, que trobareu tant a l'aplicació de RAC 105 com també a Spotify. 6:33. Fantàstic. De veritat, Nil Moliner, que ens va explicar molts detalls de la seva vida personal. També va valorar una mica el concert de Bad Bunny. Aquest tall el trobareu també a l'Instagram, @RAC105. Si voleu entrar al nostre Instagram, veureu una mica què diu sobre Bad Bunny, perquè ell hi va ser en directe i va projectar un possible concert de futur a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Bé, seguim al Matina Codina, 27 de maig, dimecres, un dia marcat per les següents notícies. Heu de saber a aquesta hora que els sindicats i el Departament d'Educació han acostat posicions, però que, a falta d'un acord, avui tornen les vagues. El govern ha acceptat per primer cop un complement de sou transversal. Els docents ho celebren, però encara ho veuen insuficient. Aquesta tarda, nova reunió amb més optimisme. Aviam com acaba. De moment, avui hi ha vaga a tot Catalunya i els docents faran protestes a mitja dotzena de ciutats. Totes aquest matí a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Granollers i Torredembarra. També tallaran carreteres i demà continuaran les vagues territorials. I Alexia Putellas, aquest és un dels titulars del dia, deixa el Barça i avui a les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff. La capitana del Barça marxarà després de 14 temporades en què ho ha guanyat tot. 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya, entre d'altres trofeus. A les 11 del matí el Barça ha organitzat un comiat institucional i després partit contra la Real Societat. Més notícies de l'àmbit esportiu. Les eleccions del Real Madrid es faran el diumenge 7 de juny a Valdebebas, en lloc del Bernabéu. El motiu és que coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. El rival de Florentino Pérez, que és Enrique Riquelme, ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola. Des de Madrid donen per fet que és el mig centre del City, Rodri, però Riquelme, doncs, no n'ha dit el nom. I l'Audiència Nacional accepta posposar 15 dies la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident espanyol havia demanat més temps per preparar la defensa i està citat finalment el 17 i el 18 de juny. Avui està previst que Pedro Sánchez parli del sumari d'aquest cas. I els Mossos d'Esquadra sospiten que abans de caure al buit, Isaac Andic va forcejar amb el seu fill. Segons El Periódico, es basen en la petjada que, segons la policia, hauria falsejat Jonathan Andic. I El Nacional revela que els seus advocats tenen un vídeo que demostraria que el fundador de Mango li fallaven els genolls. I l'únic acusat pel crim d'Helena Jubany demana més temps per preparar la seva defensa. Santi La Iglesia ha demanat una prova d'ADN per contraposar-la a les proves de la policia científica. Reclama allargar 15 dies el termini per presentar els escrits, que expira en 4 dies. I aquest matí el Papa Lleó XIV rebrà Pedro Sánchez al Vaticà. Primera visita oficial des del relleu de la Santa Seu ara fa un any. Parlaran de la visita del pontífex a l'Estat, que comença d'aquí a 10 dies, d'intel·ligència artificial, també d'immigració i altres temes. I 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten els altres. Em fa gràcia, però més aviat m'hauria de fer pena. Però és veritat que fa gràcia que ens transformem quan estem al volant, no? Vull dir, podem ser molt bones persones i llavors ens fotem al volant i anem a cap, mira, cabron! I un de cada 10 encastats també reconeix que s'ha barallat per una discussió de trànsit. Ho diu l'última enquesta de la Fundació Línia Directa. Ai, és que em fa gràcia aquest tema, no sé per què. A la resta dels esports, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. El tècnic va aconseguir la permanència després de lluitar-la fins a les últimes setmanes i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del club blanc i blau. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia marcat per la calor intensa i no s'espera pluja enlloc. Doncs aquests són els principals titulars de les notícies d'avui. Moment per fer una pausa i un cafetonet. De seguida, Marc Puga, el trànsit i l'Arnau Mulat, abans de les 7. Ara tornem.
1: RAC 105 Barcelona.
2: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
3: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
4: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
5: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
6: Césped Solución.
7: Més informació a céspedsolucion.es.
8: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
11: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
13: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
14: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
15: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
13: Menys Shazam i més RAC 105.
16: RAC 105.
17: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista.
18: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: una cançó que desprèn amor i romanticisme pels quatre costats. Aquesta penya va actuar als Premis RAC 105, són al Siderland, des de Barcelona. Nosaltres també matinem cada dia amb tu, tu, turu, tu, turu, des de les 6 del matí i fins a les 11. Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia, Ernest Codina. Mira, jo sola m'acabo d'adonar que tenia un micro que no era. Això ja és de que ja sóc una experta, sóc una professional de la ràdio.
0: Un aplaudiment per tu.
1: Bravo!
0: Que te'l mereixes, Marc.
1: Gràcies, moltes gràcies. Ahir vaig anar spinning, eh? Ja començo a amortitzar el gimnàs. Home, ahir vaig anar spinning.
0: Quan fa que pagues la quota,
1: carinyo? Home, és de setembre.
0: Ja
1: mira,
0: tocava, ja. No?
1: Avui vaig a Zumba, sí, diumenge vaig fer una mica de cinta.
0: T'ha sortit cara la classe de spinning, eh?
1: Sí, m'ha sortit cara. A més, m'he fet amiga al monitor, que es diu Dani. Ma mare em va dir, ara aniràs segur.
0: No em sorprèn.
1: No, però bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, bueno. Poc a poc.
0: Tornaràs avui, ja, no?
1: Avui vaig a Zumba, sí. Veus? No, si és que jo vaig dir, jo no m'he de esborrar, que arribarà un moment que començaria a anar de veritat. Està arribant aquest moment.
0: Home, ve l'estiu.
1: Ve l'estiu i... Clar, jo vaig a un gimnàs amb piscina i vaig molt aprendre el sol.
0: Molt bé, sí. Molt bé. Una reinona a la Mar Puga que cada dia matina per tots nosaltres aquí al Matina Codina RAC 105. I aquesta hora ens expliquen les efemèrides i commemoracions.
1: Vinga!
0: Per tant, dispara-me-la, sisplau.
1: Et disparo la primera, que aquesta m'agrada perquè parlem de l'espanyol. Que maco. Avui fa 26 anys que l'Espanyol guanyava la Copa del Rei.
0: Home, me'n recordo.
1: Va disputar-la contra l'Atlètic de Madrid i van quedar 2-1.
0: Home, a veure si havia tornat a guanyar un títol. Aquest any moment sí. Han aconseguit la permanència i ja s'ha explicat que Manolo González tornarà a ser l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Més cosetes, va, aviam.
1: Vinga, i un 27 de maig del 1937 s'inaugura el Golden Gate Bridge a la ciutat de San Francisco,
0: home,
1: als Estats Units.
0: Hi he estat al
1: sí?
0: Golden Gate.
1: I què? I què ens has de dir?
0: Hi havia molta boira, fot fred.
1: Sí?
0: Diuen, hi ha una frase de San Francisco que m'agrada molt, diu, no hi ha moment més fred que un estiu a San Francisco.
1: Doncs mira, ja ho sabem.
0: On no hi ha hivern més fred que un estiu a San Francisco. M'agrada molt aquesta frase. I de San Francisco a...
1: Oh! Quin gust. Sí, perquè el 1930 s'inaugurava el Chrysler Building a New York amb els seus 319 metres d'alçada, convertint-se en l'edifici més alt del món en aquell moment.
0: L'edifici Chrysler, sí, que és aquell ben platejadet i ben maco.
1: Home, i ara a París, quants viatges avui, eh?
0: Hòstia, tu, estic un jet lag de l'hòstia, ja.
1: Ah, sí, vinga. El 1792 s'utilitza per primera vegada la guillotina a París. No és una notícia maca,
0: no,
1: però és una notícia
0: canvia,
1: històrica.
0: Passem pàgina.
1: Ara!
0: Amb algun se li hauria de tallar el cap, també.
1: Sí.
0: Algun protagonista de l'actualitat. Per què sona l'Aitana?
1: Sona l'Aitana perquè l'Aitana és celíaca i avui és el Dia Mundial dels Celíacs.
0: No és el Dia Mundial, heu mirat.
1: Bueno, no, és... Ah, no?
0: És el Dia Nacional, estatal,
1: sí.
0: Dels
1: Celíacs. Mira, tinc aquí apuntat, se celebra a Espanya.
0: Sí, sí.
1: Tinc aquí apuntat.
0: No, és que aquest matí he fet la comprovació, precisament.
1: Sí.
0: No em preguntis per què.
1: Mira, quines coses,
0: sí, aquestes coses que jo...
1: El cas és que aquí on estem avui és el Dia del Celíac i com l'Aitana és celíaca, avui per tots vosaltres, que no ha de ser fàcil, eh?
0: Sí. Això
1: de què menjar, què
0: tal... Avui, per solidaritzar-nos, menjarem tots un croissant sense gluten.
1: 100%.
0: Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, l'actriu Lily Rose Depp, de Nosferatu, avui fa 27 anys, també el director de cine Yorgos Lanthimos, de Kind of Kindness, entre d'altres en fa 53... I anirem amb cantants. La primera m'encanta.
0: Ja ho sé.
1: No, m'encanta. Ella en fa 75, és una artista de la música i és l'Anna Belén.
2: Oh! La puerta de Alcalá.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Oh! I t'he posat aquí una mica de xunguitos per recordar que la van imitar, tu, que ara me suena. Posa.
0: És insuportable.
1: Posa.
2: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ja me l'ha colat.
2: La puerta de Alcalá.
1: Ara mira com es perden una mica, ja veuràs.
2: Una mañana fría llegó Carlos con aire tercer.
1: No, a més, els xunguitos, perdona'm, són notícies, són actualitat, perquè han actuat fa dos dies a Razzmatazz, aquí a Barcelona. I mira, per aprofitar-ho i per dir-ho, doncs hem posat l'Anna Belén, versió en xunguitos.
0: La secció de les efemèries cada dia és més un camp de mines, no? On em vaig trobant trampes constantment. Va, més aniversaris.
1: Vinga, Outcast, et sona?
0: Sí, i tant.
1: Home, doncs avui em fa 51.

0: Crowded House, en Neil Finn, que avui en fa 68.
1: Aquesta cançó amb pirra.
0: Va, dale.
1: A mi m'agrada això, mira, mira. Hòstia. A més, no sé si has vist la sèrie de l'assassinat dels germans Menéndez als seus pares.
0: Sí.
1: Has vist aquest documental?
0: La vaig deixar, sí, més o menys.
1: Doncs aquesta cançó apareix en un dels moments crucials de la sèrie. És espectacular, aquesta cançó.
0: Doncs mireu-la.
1: Va, què diuen els astres?
0: Diuen que els taures avui tindreu estabilitat i petites bones notícies en diners i feina, o sigui que si ets taure,
1: bravo,
0: el dia de
1: bravo,
0: sort.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Els aquaris sentireu la creativitat molt alta i us pot arribar alguna connexió inesperada. I si ets cranc, avui tindràs la intuïció molt encertada i molt acurada.
1: A mi m'agrada molt la mania de cranc. Del Tinell.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: És veritat, també està molt bona.
1: Tremenda.
0: Oh, home, aquells trossos de cranc.
1: Trossos de cranc.
0: Oh, calla, calla, calla.
1: Em m'espetega la boca.
0: Calla, calla.
1: 11 minuts i a les 7. Ferran Aràndiga, com està el trànsit a aquesta hora del matí?
2: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara només es formen, doncs, a poc aquestes retencions habituals, sobretot en direcció Barcelona. Parlem ja de congestió cap al nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20. A Santa Coloma de Gramenet també, els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim la C17 i C59 a hores d'ara, a Parets i Caldes de Montbui, amb la lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També cues per la C58, com dèiem, ja des de Sant Quirze. Per últim, l'entrada des del Llobregat deixa circulació amb intensitat ja des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, i en sentit nord també ja tenim 3 quilòmetres de cues des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies i petons als conductors. Marc Puga, quin és el hit que ens farà saltar del llit avui?
0: Us podria posar Ana Belén, però com ja us he, posat els xunguitos, no patiu, no canvieu d'emissora.
1: També podries haver posat Don't Dream It's Over, però bueno.
0: Però l'he posat una bona, he posat una cançó bona, que és d'Outcast.
1: Sí.
0: Yes, es diu Hey Ya.
1: Bé, m'agrada.
0: És bona, és bona, és bona,
1: m'agrada
0: a tothom.
1: M'agrada.
0: Dale, dale, dale.

0: Vinga, tros de hit 2000ero per anar-nos acostant a les 7 del matí.
1: Matina Codina. Abans de les 7.
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: El saludem amb l'energia de cada matí. Arnau, bon dia, guapo.
3: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, família? Com esteu?
4: Què tal? Molt bé, d'escoltar-te molt bé, ara.
0: Una mica atabalat amb tanta energia, la veritat.
4: Sí, què et passa?
5: Bueno, sempre s'ha de començar a tope la vida, amics. I a més un dimecres com avui, que sembla un dimarts per molta gent. Per mi no, i per vosaltres tampoc, perquè dilluns érem aquí, al peu del canó.
0: Correcte. No, no. I sembla el dimarts de juliol, a jutjar per les temperatures que tenim aquesta hora del matí.
5: Hosti, quina calor, mare meva.
0: Escolta, Molet, des d'on connectes avui?
5: Avui estic aparcat a la sortida número 3 de la Ronda de Dalt, davant de, no ho sé, d'un lloc on surten molts camions, que espero que no en surti un.
0: Val, insisteixo que abans que s'acabi la temporada vull una trobada amb un oient.
5: Ja, sí.
0: Sí, ho farem.
5: Però haurem de portar seguretat, perquè hi ha molt boig escoltant la ràdio aquesta hora. Sí.
0: Precisament avui voldràs que juguem un moment amb algun oient que vulgui participar a un joc científic amb el Molet. No regalem res, només volem la bona voluntat d'un matinero que estigui escoltant el programa, que truqui ara al 902-477-105 per fer un joc.
4: M'encanta.
0: La primera persona.
5: És molt ràpid, això, Només li demanarem una cosa molt concreta. Per tant, que truqui 902-477-105.
0: Exacte.
5: I a veure si funciona o no funciona. Va, una cosa científica que porto, a veure.
0: Ja està trucant algú, Molet.
4: Potser l'oient que et truqui és el que et va conèixer un dia.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com et dius?
5: Hola.
6: Gisela.
0: Gisela, des d'on truques, carinyo?
6: Des de Girona, des de la carretera.
0: Molt bé, que tinguis un bon dia. Ara jugaràs amb el Molet, Arnau, quan vulguis.
3: A veure, Gisela, digue'm un número de l'1 al 10. Ah, no, espera, no me'l diguis.
0: No te'l diguis, no el diguis.
3: Ja ho he fet malament.
4: Oh, mare meva. Pensa-te'l.
3: L'ha dit o no?
0: No.
3: No l'he sentit, no. Vale, pensa-te'l. Te l'has de pensar.
6: Em penses un altre. Ja està, va.
0: Vale.
3: Ah, n'has pensat un altre, merda, ja no funcionarà ara, això. Vale, disparo. Sigues sincera, És el 3.
6: Sí.
4: No.
3: Oh!
4: Ha dit sí, no.
0: A veure, un moment. Calla un moment, Molet. Calla, ja.
6: No.
0: Gisela, quin número has dit?
6: Primer he dit el 7.
0: Vale.
6: Després, com que no l'havia dit, he pensat el 5.
0: Vale, però, Molet, el primer que havia dit era el 7.
3: Vale, pues, Gisela, moltes gràcies. Va,
0: Gisela, ara escolta la resposta del que explicarà el Molet, vale?
4: Mare meva. Pobre Gisela, no trucarà més.
0: Matinera, felicitats pel programa. Va, ara anem amb la qüestió científica.
3: Escolta, ha quedat tan malament com esperava que quedés. Anem a escoltar el tall, va.
0: Vale.
4: Per què?
0: Calleu.
7: Está más que demostrado que si le pides a alguien que te diga un número del 1 al 10, lo más probable es que te diga el 7. Nuestro cerebro, en un intento de ser aleatorio, descarta los extremos, el 1 y el 10, y el medio, el 5. También tiende a descartar los números pares porque los siente ordenados y predecibles. Al final quedan el 3 y el 7 y sus combinaciones, que irónicamente, aunque parezcan los más aleatorios, acaban siendo los más repetidos.
3: Vale, per tant, ha pensat el 7, el primer número.
0: El primer número que
3: ha
0: funcionat. És correcte.
4: Arnau, hauries de jugar també.
3: El segon... Que volia jugar amb tu, però en Codina m'ha liat, és igual.
0: No, perquè he pensat, si jugava amb la Mar pot semblar trampa.
4: Ben vist. Ja. No, saps? Jo sempre penso el 3, per això ho he dit.
3: Veus?
4: Molt bé, això de l'Ullet.
3: He estat a punt de dir el 3. Bé, és igual. Escolta'm, gràcies a la Gisela per trucar i que sapigueu que si demaneu un número de l'1 al 10, us diran el 7 o el 3. I també hi ha una altra cosa que no he portat.
0: Tens 10 segons, Molet. 10 segons.
3: Si tenen molta gana, pot ser que us diguin el 8. Ja està.
4: Ja està. Ràdio de servei. Gràcies Molet.
0: Adéu. Ara tornem. Fem unes coses en aquest programa, jo plego, em sembla.
8: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Adidas, Nude Project i Tommy Hilfiger. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
9: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai. Ocasión
10: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24. 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: 5, 11, 23, 33 i 42. Els sols, el 10 i el 12.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
0: Doncs són les 7 en punt, eh? Bastant puntuals, m'agrada la puntualitat d'aquest equip darrerament. És que sou l'hòstia. Clar, arriba el caloret, no? Sí. Arriba el caloret i ja estem en un altre mood, un altre to. Bon dia, Xavi Cazorla.
16: Hola!
0: Com estàs, guapo?
16: Bé, estic desenvolupant unes angines i és culpa de l'aire condicionat.
0: Què?
16: D'aquest estudi.
4: No, doncs pira't a casa, eh? Perquè aquí... No, perquè ja les hem passat, el Sergi i jo.
16: Sí, les has passat, això és com la varicela, no has de tenir por.
0: A veure, jo com a bon hipocondria que et puc fer un petit test. Et fa mal quan em passes?
16: Sí, una miqueta.
0: Sí? Notes una mica d'inflor aquí la zona de les amígdales?
16: Algú.
4: Sí. Uau, estan passant les angines per tots.
0: Jo crec que, Marc Puga, hauries d'agafar la llanterna del mòbil i mirar si té plaques de pus.
4: Sí, puc?
16: Sí, home, el que vulguis.
0: Ho estem fent en directe, eh?
16: Sí, sí.
0: Espera. Obre fort, eh? Obre fort, fort.
4: Baixa la llengua.
17: Oh, que desagradable.
0: Ho estem gravat.
4: No. Jo no li veig pus, a part que la llengua...
0: Què?
4: No la baixa bé.
0: Pot ser faringitis,
4: no m'ensenyes bé les angines.
16: No sé ensenyar-les.
4: Ho fas fatal.
16: Bueno, escolta'm, cadascú té els seus defectes. No, no,
18: a veure, ensenya els testicles. A veure si estan inflamats.
16: Baixa la llanterna, Marc, hauràs d'enfocar molt.
17: Puc fer-ho del martellet i el genoll, que sempre m'ha fet il·lusió.
18: Però els testicles també.
17: També.
0: Tinc els ous que m'exploten ja. Escolta'm, no, Cazorla, vull dir, després ves al metge.
16: No, és controlar l'aire condicionat d'aquí i ja està.
4: Sí. També... Que dolent, no, és que ho fa perquè jo el poso.
0: És culpa de la Mar, no?
16: Sí, va, perquè sí, està fent fogots, aquests fogots.
4: Sí, mira, Bartó, estic cada dia amb menopàusia.
0: L'Alan i jo hem arribat a un acord, en aquest cantó de l'estudi. Sí.
18: Heu
0: de saber
18: que... L'acord és que l'Alan cedeix.
4: Sí.
0: No, Sergi Ferrer, Marc Puga i Cazorla estan a un cantó de l'estudi i un vidre separa l'Alan i el Codina, que sóc jo.
17: Sí, senyor.
0: Estem separats.
17: Sí.
4: I quin és l'acord vostre?
0: No, anem engegant i anem obrint la porta, anem engegant l'aire, anem parant.
17: Exacte, és un pacte.
4: Que l'Alan ens pareix, com ja ha dit el Sergi.
17: Ventilem, anem ventilant. La clau és ventilar.
0: Bueno, és a dir, ara amb la calor passen aquestes coses, no?
16: Sí.
0: Cada època de l'any té el seu.
18: I la gent que va en transport públic, que puges al metro i són 11 graus, que hi ha el Pingo conduint el comboi i surts d'allà i són 59 graus a l'andana.
17: També en aquest cantó de l'estudi també som més forts, no? Vull dir que també aguantem més el...
16: Claro, tenim una genètica privilegiada, això és verdad.
17: Exacte.
0: Marc Puga.
4: Hola!
0: De què va l'Infopuga d'avui?
4: Que maco aquest tema de la SU, per cert. Bueno, de la SU, aquesta versió de la SU. Doncs mira, parlarem d'una situació que s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Sí, que barreja una mica humor, crítica generacional i màrqueting. Sí, és com una estratègia. Sí, està molt guai. I tot comença quan un compte d'hostaleria, que es diu Soy Camarero, comparteix un cartell que ha penjat a l'establiment, que s'ha fet molt viral, on aparentment es prohibeix l'entrada a les persones que utilitzen... expressions com bro o en plan.
0: Ostres!
4: Per tant, aquestes expressions de gent jove que ara es porten tant, doncs ell prohibeix l'entrada a la gent que parla així.
17: Escolta, i literal també.
4: Literal també, sí. Mira, just són paraules que formen part del llenguatge quotidià de molts joves, de TikTok, de YouTube, Twitch, aquestes coses, i aleshores aquesta persona ha dit, no, aquí entres i parles normal, com de tota la vida, Pues aquí en plan...
0: Però això, perdoneu, no ho trobo una mica reaccionari.
4: Bueno, ha despertat moltes crítiques a les xarxes, clar, perquè hi ha gent que diu que pot entrar tothom i hi ha gent que diu que molt bé.
18: I és buscar el teu target. Si el teu target són gent de 40-50 que fa, ah, és que no entenc el Bad Bunny i no entenc per què diuen bro, doncs...
0: Jo crec que és per filtrar que els clients que entren allà sabran apreciar aquesta cuina tradicional.
18: Exacte.
0: No?
4: Clar, aquí,
0: gent de tota la vida, diguem.
4: Això és, al final, aquest cartell que fas exagerar una situació molt habitual, no? I és com una crítica social de que els joves ara estan parlant amb unes paraules... Bueno, estem, perquè jo també sóc jove, no?
16: No ets tan jove, ja.
4: Sí,
16: no.
4: Sóc
0: tu quines,
4: jove.
0: Tu quines paraules dius, per exemple?
16: Adoro.
4: No sé, ahir es diuen...
16: Cari te como.
17: En plan, la dius bastant, també.
18: I, i després escoltes Melendi i Nino literal. Bravo, que són coses molt de jove.
4: Literal, jo literal l'utilitzo. Literal.
16: Però l'utilitzes en castellà.
4: Cringe.
16: Literal.
4: És
17: però no fa servir FOMO, per exemple.
4: Poc.
16: Clar.
4: Poc, però sí.
17: Que no sé,
4: FOMO,
17: que no sé què vol dir.
4: FOMO em va costar molt entendre
0: jo
4: què
0: faig
4: era.
0: Servir molt FUMO. Aquesta sí que la faig servir.
4: FUMO.
0: Escolta, però s'ha produït alguna, no sé, alguna circumstància així una mica conflictiva a la porta d'aquest establiment? O simplement...
4: No, la gent simplement està... la gent a la xarxa està criticant perquè està dient que aquest establiment, doncs, que la penya no vagi, saps? Perquè si no pots anar allà i dir, bro, treu-me una canya, pues no entres.
17: Literal.
4: Però també és una manera de, bueno, perquè tampoc és...
0: Però
4: no vull dir que és de mala educació,
0: en canvi,
4: però
0: sí que es pot
4: així.
0: Dir reina una canya, no?
18: Clar, reina, no. O...
0: I la gent que diu jefe.
18: Jefe,
0: que
18: maestro.
0: Jo sóc una mica d'aquests, de dir.
19: Oh, a mi m'agrada dir la rubia. Una rubia, que me la foto ara mateix.
20: Eso lo digo yo a la whiskería, también. Rebo una rubia, que me la foto ara mateix.
19: Sí, senyor.
18: Mentre no diguis, bro.
19: A si em portes un dia a la whiskería, Santiago. Creemos
20: que habemo de un dia.
19: Faria il·lusió passar-me.
20: Si te lo he dit,
0: sí, feu un cringe. No?
4: Veus?
0: Gràcies, Marc.
18: Sí, però no. Ser FOMO.
4: A tu, bro.
0: Sí.

0: Una d'aquelles cançons que fan disminuir el risc de dormir-te mentre ens escoltes des del cotxe camí del Matadero. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Go, Go, Go.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: 7 i 9 d'aquest dimecres.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: És un dimecres en què Alexia Putellas disputarà Xavi Cazorla. Bon dia.
3: Hola.
0: L'últim partit amb la samarreta del Barça.
4: Oh!
3: Sí. Després de 14 temporades a l'equip i haver guanyat dues pilotes d'or, ahir l'Alexia va confirmar el que molta gent sospitava, que deixarà el Barça, i ho va fer en un vídeo emotiu on va posar en valor la transformació que ha fet el futbol femení, no gràcies a ella, però podia haver-ho dit gràcies a ella, perquè ha estat una de les icones.
5: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Si diu Alexa ara, alguna casa haurà sonat. El...
2: Alexa, sube el volumen.
3: Jo sempre li deia, Alexa, marca un gol. I el marcava. Vols veure dos pilotes d'or?
1: Home, sí. Ah, no,
4: no,
1: aquesta
4: no, no,
1: no,
4: Xavi,
1: ah,
4: no,
1: has
4: caigut.
1: Ostres, que grossa.
5: Avui el Johan es preveu un homenatge molt gran per aquesta dona que ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya, entre altres títols. Adéu, Alexia, i moltes gràcies per tot. És el que s'ha de dir en aquests moments.
1: Sí, sempre. I ara anem a tocar el tema aquest del pollastre de l'expresident Zapatero i tot el cristo del cas Plus Ultra aquest. De moment, Zapatero haurà de comparèixer el 17 i 18 de juny. I es veu que hi ha un informe de l'Agència Tributària, que això em fa molta gràcia, a veure què se'n diu d'això, que diu que els governs de Ayuso i de Juanma Moreno van ser clients de l'empresa de l'amic de Zapatero. L'últim capítol, que també s'ha fet molt viral a les xarxes, és el de les joies aquestes que van trobar a la caixa forta del despatx de Zapatero i que si valen molt, que si valen poc, que si és d'una herència, que si és de la iaia, vés a saber. D'aquest tema vam parlar a l'Està passant.
6: El més cridaner continua sent les més de 100 joies que la policia va trobar en una caixa forta de ZZ Top.
7: Sí. Collares, pendientes, pulseras, esmeraldas, perlas, zafiros, relojes, un ajuar digno de una emperatriz. El portavoz de Zapatero redondea su valor entre los 30.000 y los 50.000 euros, pero otros expertos lo elevarían a los 2 millones de euros.
8: Atenció a la forquilla de la taxació que han dit de 30.000 euros a 2 milions d'euros. O el taxador s'ha flipat o la taxació de 50.000 euros l'ha fet la Guàrdia Urbana de Barcelona. Per defensar-se de les acusacions, l'expresident espanyol Zapatero atribueix aquestes joies a una herència i regals de viatge, collars de diamant com a regals de viatge. I el teu sogre va anar a Lanzarote i et va portar un puto imant de nevera.
9: Què passa, merdosos?
1: Epa!
4: Hola, Jair!
9: Nois, no tingueu caixa forta,
4: Vale.
9: Perquè sempre se t'oblida la contrasenya.
1: És veritat.
9: I després, com li dius, senyora gente, m'he oblidat la contrasenya de la caja fuerte. No cola, No us drogueu, tampoc.
1: No.
2: Gràcies pel consell, Jair.
5: Es veu que avui Pedro Sánchez parlarà sobre aquest cas, a veure què diu. De moment tanca files amb l'expresident.
10: Vamos a cerrar files en torno a l'expresident.
5: Sí, aquí li han donat un marge, per cert, per preparar una mica la defensa.
10: Aquí hemos dado un pequeño margen para preparar un poco la defensa.
4: Jolín. ¿Por qué traduces?
10: Bueno, pues sí, pues no sé qué voy a decir. Entonces, como Hernes ha dicho eso, digo, voy a tomarle el pulso.
5: Tot plegat molt sospitós, fa una mica de farum de corruptela. Un minut i mig i un quart de vuit del matí. Amb què acabem, Xavi
1: Cazorla? Mira, avui dimecres tenim un nou dia de vagues a les escoles. Ahir va haver-hi reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Es veu que Educació ha proposat una mica de complement de sou que va costar una de les posicions amb els sindicats. De moment es manté la vaga. Avui hi haurà més negociacions entre totes les parts. Esperem que vagi bé. La consellera comença a ser una miqueta, que tenim els profes farts i els nanos també estan una mica farts de avui tens vaga, demà no, demà serveis mínims, a l'alta te'n vas amb la iaia, estan una mica així els nens.
11: 6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente.
12: Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: ¡Joli! ¡Bomba!
5: Aquesta mala maró a les escoles provocarà que potser l'anel professional d'algun d'aquests nanos efectivament sigui ser terrorista, Cazorla, moltes gràcies.
1: No, de res.
13: Tenim carn.
14: I també peix.
13: Tenim fruita.
14: I tenim verdura.
13: Tenim amplis horaris.
14: I botigues al teu costat.
13: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
14: I estem molt a prop teu.
15: T'esperem.
13: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
16: Matina Codina.
17: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Real és segur.

0: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
1: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: Toca, toca, toca! Toca, toca, toca!

0: però segur d'armes. Tecnologia per protegir millor.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motiu.

0: seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: Buen día. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Si et pregunten què escoltes,
3: digues la veritat. Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: Una cançó obscura com el personatge del Dràcula que té superpoders i s'alimenta de sang. 7 i 20 del matí, al Matina Codina. De moment no us mossegarem, només us acompanyarem amb bona música. Un bombardeig constant d'èxits. Anem a fer una trucada a la Clara.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: De la obscuritat del Dràcula a la Clara.
2: Clara. Ets una broma, Clara, claro.
3: Ja,
4: és el millor de la professió, Quico.
0: 18 anys fa la Clara. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rec105.cat i si no agafa el telèfon perquè està dormint o està estudiant o no sé...
5: Hola. Podeu...
0: Hola, Clara. Clara.
5: Sí?
0: Sí, mira, em dic Ernest Codina i et truco en directe des d'un programa de ràdio que es diu Matina Codina RAC 105. Com estàs?
5: Sí.
0: Ens coneixes?
5: Jo bé, i tu?
0: Sí, estic... Home, ara que parlo amb tu, molt bé. Per molts anys, 18, no?
5: Sí.
0: Benvingut a la majoria d'edat.
6: Hola! Welcome!
0: Suposo que esperaves, no, ja els 18 o què? Jo els esperava molt en el meu moment, fa 700 anys.
5: Sí,
0: no? Escolta'm, esteu escoltant matineros, que escolteu el Matina Codina, una noia que ha participat en l'Olimpiada de Química a nivell d'Espanya. Allò que a la fase de Catalunya vas quedar tercera.
5: Sí, sí.
0: Per tant, bueno, una dona que domina molt els números, les fórmules químiques.
4: Sí, senyor.
0: Bueno, un cervellet, la Clara. De fet, tenim aquí el Francesc Mauri, que domina molt de química, que et vol fer alguna pregunta.
7: Sí? I tant, doncs mira, aprofita per fer-te una petita qüestió química. Aviam si la saps respondre.
0: Endavant, Clara. Francesc, va.
7: Aviam. Quina diferència hi ha entre una reacció cinèticament controlada i una de termodinàmicament controlada, Carla?
5: Cinèticament és sobre la velocitat i termodinàmicament té referència amb la temperatura.
4: Toma, xaval, tercer. Toma.
7: Doncs sí, correcte.
0: Correcte, molt bé.
7: Producte, la forma que...
8: Calla ja, Francesc. A l'Olimpiada aquesta a nivell d'Espanya, què vas fer? Com vas quedar?
5: No vaig quedar.
8: Ah,
0: suposo que vas marxar d'allà i vas dir puta Espanya, no?
4: Evidentment.
5: Bueno, evidentment.
0: Escolta'm, aquest estiu, de fet, te'n vas a Sèrbia en una estada científica gràcies a la Fundació Catalunya a la Pedrera i al seu programa Joves i Ciència. I allà què fareu, exactament?
5: Doncs farem diferents activitats de... diferents àmbits científics i visitar...
0: Molt bé.
5: La zona, activitats culturals.
0: Quin és el... Menys mal que ja has anat a Sèrbia i no als anys 90.
4: Exacte, era molt millor ara. Hi ha més espai per córrer. Quin és el teu element de la taula periòdica preferit? Que és una cosa que segur que no t'han preguntat mai.
5: Doncs l'hidrogen.
0: És que és guapo.
4: És el més abundant de l'univers, que sí.
3: Està molt guai.
7: Com interpretes un diagrama de fases?
0: No, prou.
8: Calla ja, Francesc.
4: No, com puc fer Nutella a casa i que em quedi igual?
0: Jo crec que la Clara era d'aquella que quan feien dinars de família ja barrejava el vinagre amb l'oli i l'aigua, sense el vi, no sé què, i llavors patava tot.
4: L'han dit per a Sèrbia.
0: Escolta, el Sergi, la Marta, la Sònia, el Gerard i també la iaia, l'àvia, diu que t'estimen molt. Tot el suport en la complicada decisió de saber què estudiaràs a partir de l'any que ve.
4: Ostres.
0: Facis el que facis, tens tot el seu amor i tot el seu suport. T'agradaria dir alguna cosa a la teva família que t'estan escoltant?
5: Moltes gràcies.
0: Molt
4: correcte.
3: Ja està.
0: Digues.
5: Que els estimo molt i moltes gràcies.
0: Vinga, 50 euros per tu i tota la família per gastar a Montse Interiors. Entesos?
5: Gràcies.
3: Per molts anys,
0: princesa. Un somriure tan bonic.
4: Reina de la química.
0: 27 botigues i una web, montseinteriors.com.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Interiors.
0: Matina Codina.

0: Avui no hi ha la Mònica Usart perquè hi ha la veu. Eh? I ho fem saber perquè la seva panxa ja està sonant per tot Catalunya, RAC 105. Ja sabem que té aquesta particularitat, aquesta virtut, fins i tot aquesta habilitat de tocar-se la panxa i fer una mica de percussió.
1: I altres pas al cos.
0: Sí.
1: La Mònica no se la repica?
0: No.
2: Sí.
3: No.
4: Perdona, però això és fastigós. Perdona que et digui. A veure, Toni,
1: però... Però jo me l'he tocat al teu programa, també,
0: no,
1: Toni?
0: No, sí, no, no, ja, ja. No deixa de ser curiós que un tio de 45 anys arribi aquí a 7:45 del matí, menys 6 minuts, i comenci a repicar-se la panxa.
1: Bé, perquè amb la Shakira trobo que entrava bé.
0: No, era la Rosalía.
2: Era la Rosalía,
0: company. Però bueno, no passa res. Dedica't a fer el temps.
5: A mi m'has fet molt feliç.
1: Això era la Rosalía?
0: Sí.
2: Collons,
1: és el despit. Ai, em pensava que era la Shakira, aquesta.
0: Sí, després tu m'ensenyes a interpretar un mapa del temps i jo t'explico de què va la música. Ja, va, seguim.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La Sònia i la Selena us diran quin temps farà. Vente conmigo el
1: No em provoquis, Ernest, no em provoquis.
0: Siente conmigo el calor. Uns termòmetres, a veure el canal, que no paren de pujar, que la gent prepari la roba d'estiu, eh?
1: Sí, si no l'han preparat encara, perquè més ja... Sí que ara mateix fa una mica de fresca, encara en comarques interiors, hem tingut una matinada, doncs que, a veure, encara baixen les temperatures, però ja estem tenint nits tropicals, eh? Ahir vam tenir la primera a Barcelona i altres poblacions densament urbanes de la costa, i ja hi ha llocs com Barcelona, això, que pot costar una mica dormir. Però bé, encara prou bé, en zones interiors, fresqueta ara encara, però després farà molta calor. De fet, sumarem 1 o 2 graus respecte a ahir encara en algunes comarques. Per tant, serà més fàcil arribar o passar als 30 graus, 32, 33 a l'interior i arribar als 35 a Ponent, a l'interior de la Vall de l'Ebre. Més frenadetes a la costa, però això no vol dir que no parlem de calor. I de nou sense nuvolades, sense precipitacions, però sí que tenim avui el cel, amb la mica de cel que veiem des d'aquí la planta 3.
0: Sí.
1: Ara m'hi fixava abans d'entrar. I es veu el cel molt ratllat, això dels... saps quan els avions deixen l'estela?
2: Sí.
1: És d'aquells dies que...
2: Sembla el lavabo del Suto en un dissabte a la nit.
1: Per exemple.
2: És
1: un dia d'aquells que el company, el Miguel, doncs, sí. I aquesta gent que diuen que ens fumiguen, avui deu ser d'aquells dies que no poden sortir de casa, perquè ara, almenys, des d'aquí a Barcelona es veu un cel ratllat, que és una meravella. Visualment és molt maco, però deixar clar que no és que ens fumiguin.
7: No va llover perquè nos están fumigando.
1: Miguel, no nos fumigan, el calor no és perquè nos fumigan, este exceso de calor és per el canvi climàtic.
7: Que mal hablas el castellano.
0: Perdona, calor extrema a tota Europa. França ha informat fins i tot de 8 morts.
1: Diuen que hi ha hagut 8 morts a França, alguns no se sap encara si és per la calor.
2: Perquè s'han dutxat i no estan acostumats.
1: I s'ha arribat als 35 graus aquesta setmana, 34 en 8, al sud-oest de Londres, que és el rècord de temperatura a la Gran Bretanya en un mes de maig.
0: Doncs que hi ha arribat l'estiu meteorològic, farem sonar la que per nosaltres és la cançó d'estiu, que és la nova de Letizia Sabatier, que es diu Hoy te dejo yo.
8: Hoy te dejo yo, me arranco el corazón, ya no me pidas perdón, todo por tu indecisión. Sí, pero luego no. Hoy te dejo yo.
0: El Pardo no sap on ficar.
1: No puc seguir el ritme de la letista, la Leti, eh?
2: Uau, mora.
1: Doble bombo, eh? Tira metàl·lica. Doble bombo, eh?
0: Ho deixem aquí, Abel, gràcies.
1: Vale, fins ara, de res.
6: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Perdó, tu quan veus un tio de 45 anys fent percussió amb la panxa...
5: Amb la panxa.
0: Amb una panxa peluda que ens ha ensenyat a tots, tu què penses?
5: A veure el canal.
0: Les notícies d'aquest 27 de maig dimecres. Nova jornada de vaga al sector de l'educació. Torna-hi.
5: Torni. Avui és vaga a tot Catalunya, eh? Avui, la d'avui afecta escoles i instituts de tot el país. Això després que ahir els sindicats i la conselleria no van acabar d'arribar a un acord, però deien des d'USTEC sembla que ara ja parlem el mateix idioma. Per tant, van detectar avenços. La conselleria va posar sobre la taula una millora salarial que seria per tot el professorat i no només per alguns complements específics, com havien fet al principi. Això va agradar als sindicats, tot i que encara consideren que aquesta millora és insuficient. Per tant, avui, a partir de les 3 de la tarda, es tornaran a reunir i continuaran negociant en aquesta línia.
4: Como mínimo, no hay insultos entre ellos. Hay que decir que la educación por encima de todo. Se hablan de usted...
2: Pensava que l'acudit era lo de l'educació.
5: Lo de l'educació ja era...
4: Dos chistes en uno. Happy hour.
0: Jo crec que els de l'Ostec van dir en els polítics, us quedareu sense patir. espero sense patir.
5: Us posarem un gomet vermell. I aquí la consellera Niumó va dir, ostres, un negatiu a la pissarra. Doncs veurem què passa amb la reunió d'aquesta tarda i, en tot cas, doncs, avui jornada de vaga, això ja no ens ho treu ningú.
0: Vinga, doncs, ojo amb els talls de carreteres. Què més?
5: Més coses, José Luis Rodríguez Zapatero. Al final haurà de declarar el 17 i el 18 de juny a l'Audiència Nacional i no el dia 2, com estava previst inicialment. Això és perquè Zapatero va demanar una mica més de marge al jutge per preparar la seva defensa, tenint en compte que el sumari va sortir només amb una setmana d'antelació i té 4.000 pàgines. Els advocats de Zapatero van dir, home, potser donar-nos una mica més de coll per mirar-nos aquest patracol i preparar l'estratègia estaria bé. Avui, clar, el que passa? Que això trastoca una mica els plans del govern espanyol, perquè el govern espanyol, de moment, anava dient, no, esperem a sentir Zapatero la setmana que ve i després en parlem. Clar, ara que ja no parlarà fins al dia 17-18 de juny, clar, no poden esperar tant.
7: No se puede lanzar el balón tan lejos. Y...
5: No, venga. No poden. Què passa, doncs, que avui, senyor Perro, és a Roma.
4: Parla bé, va. Eso es, claro que sí, pardo.
5: En aquest viatge oficial que està fent a Roma i avui farà una roda de premsa aquest migdia, a les 11, de fet, una mica abans, i serà, ja es preveu, que pràcticament una roda de premsa monogràfica en què Pedro Sánchez haurà de donar explicacions d'aquest cas Zapatero, de com afecta el govern espanyol, de com va gestionar el govern espanyol el rescat de Plus Ultra i de si es planteja doncs avançar eleccions o
0: res a saber. Jo crec que li ha demanat al papa Lleó XIV que els alliberi de tots els pecats que han comès.
5: Sí, clar, un miracle. Sí, un miracle. Ha demanat que obri un miracle quan vingui la setmana que ve aquí a Barcelona.
0: Alguna cosa més, Xavier?
5: Doncs alguna coseta més, que Ripoll, per exemple, han pres possessió als nous regidors de... Ja m'està mirant la Sílvia? Li noto els ulls aquí al clatell.
3: A veure qui és el que
5: és. Han pres possessió els nous regidors del PSC, són Paco Morilla i Jorge Iglesias, dos ex-sindicalistes de la comarca que van fitxar pels socialistes després que el partit va fulminar tota l'agrupació municipal per haver facilitat els pressupostos de Sílvia Ríos.
3: A veure que en triguen aquests dos a donar suport a la nova vellesa, en aquest cas sóc jo, quan vegi la realitat de Ripoll, que és la immigració abundant.
5: De moment ahir hi ha una mica de tensió en el ple quan van prendre possessió perquè un d'ells és de l'Uruguai, parlava castellà,
3: i
5: a Ripoll li va fotre un clatellot amb la mà plana.
3: Sí. Un immigrant que arriba aquí, no s'adapta i a sobre parla la llengua dels
0: Sílvia, hem d'anar-ho deixant aquí.
3: Sí, millor. Molt bé, immigrants, tots.
0: Perdó, merci.
5: A vosaltres, guapíssims.
9: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
10: A l'ataque! Tinc un llorar de l'extra.
9: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105, amb l'Ernest Codina. Matina Codina!

0: extraordinari que unia dues grans divas, la Beyoncé i la Lady Gaga. Tros de clàssic que recuperem al Matina Codina d'Arc 105, que era una cançó profètica, que ja intuïa que tots acabaríem enganxadíssims i addictes al telèfon. Jo us diré una cosa. Si esteu enganxats al mòbil,
1: molt,
0: coge el mòbris i lo tires.
2: Ara.
1: Pues mira.
0: Iam, iam. Com ho fas? Tira la terra. Qui...
2: No, no, me l'ha fet.
3: Hola! La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Fem radioteatre, una mica, també.
4: Sí, sí, els pastorets.
5: Actuació de pena.
1: Pena, tu.
0: 7:38 del matí, primera radiografia que fem a la xarxa viària. Volem saber com estan les carreteres amb el Ferran Aràtica des del RAC. Bon dia, guapo.
6: Bon dia, doncs continuem el dimecres de moment sense registrar incidències ni per manifestacions, ni accidents, ni avaries. A hores d'ara parlem de poc a poc aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat cap als voltants de Barcelona. Parlem de congestió cap al nus de la Trinitat, destacant la C58, la C33, la B20 i també la C31 al terme de Badalona. De retruc tot plegat ens deixa congestió també als dos primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Des del Vallès, lentitud pels túnels de Vallvidrera, des de la Floresta per la C16 i també destacaríem la AP7, que ara mateix deixa retencions entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També tenim retencions des del Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Lentitud en sentit nord també des del Prat i Viladecans per la C31 i C32. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: Del cotxe segur que sí, però no nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 7:40. Sergi Ferrer.
11: Hola.
0: Volem escoltar el teu titular d'impacte d'aquest dimecres.
11: Abans una petita pregunta. Algú de vosaltres ha robat alguna vegada material d'oficina a la seva feina?
12: Sí, home.
1: No.
11: Folis. Alguna tassa, folis.
12: Un rotuladors.
11: Doncs no sé si arriba al nivell d'aquest arqueòleg jubilat de Torredembarra, que ara mateix està sent investigat per haver-se quedat durant gairebé 30 anys, dius que una pala d'aquestes ha desenterrat tresors, no? O un colador d'aquells per... Doncs no, s'ha quedat centenars de peces arqueològiques procedents de les excavacions on treballava.
13: Què dius?
11: Es veu que la policia, l'Urbana i els Mossos i la Fiscalia han recuperat més de 300 peces, entre les que hi ha objectes romans i més de 1.000 monedes de la Guerra del Francès.
13: Hola!
11: Sabeu com el van detectar? No. Com va ser, la gran investigació quina va ser? No. Es veu que el Notes té un bar i exposava les coses robades allà al bar.
0: Molt intel·ligent.
11: I va arribar un policia un dia, no?, i va dir, escolta, i això, tot això d'on ho treus? I diu, bueno, si t'explico, no t'ho creus. Doncs ara, l'ha tingut.
0: Això sí que és passió per la feina. T'agrada tant l'arqueologia que dius, hòstia, és que m'ho vull per casa.
11: Si aquestes coses, a casa.
13: Clar, sí. Si les tens, s'han de lluir, perquè clar. Si te les guardes només per tu, no fa gràcia.
11: Que guai. Deu ser xulo desenterrar coses. A mi em passa quan li trec la caca als gats del sorral, penso, així es deu sentir un arqueòleg.
0: Joder, quin tio. Marc Puga, bon dia.
1: Hola.
0: Bad Bunny. Home. Atenció, que ja sabeu que és l'home de moda. Ahir vaig obrir la nevera i estava dins el Bad Bunny. S'uneix a Toy Story 5 com la veu d'un nou i extravagant personatge. La qüestió és facturar. La qüestió és facturar i aparèixer per tot arreu.
1: El cantant formarà part de Toy Story 5 posant veu aquest nou personatge que es diu Pizza amb ulleres de sol. Ah. És que és un tros de pizza amb unes ulleres de sol. Sí.
13: Tot encaixa.
1: Sí, tot encaixa, és molt fàcil. I és una joguina misteriosa i carismàtica que viurà amb la comunitat de joguines i amb totes les altres.
0: No s'entendrà res el que digui la pizza aquesta, no?
1: Però sí que sé que l'artista doblarà el personatge tant en anglès com en castellà. Vull dir que totes les versions seran ell.
0: Com que està tot arreu, més també diners. Està el Matina Codina. Bon dia, Benito.
1: Bon dia, què tal?
14: Bon dia.
0: Ja estàs treballant ja la veu del personatge. No sé si tens alguna frase del que dirà el pizza amb ulleres a la nova
14: Debí tirar más pizza y mozzarella. Estoy improvisando.
1: Sí, ya.
14: Da igual, ¿por qué no? ¿Se me entiende?
1: Està guai. Veurem si canta. Sí que sabem que aquesta nova pel·lícula s'estrenarà aquest juny del 2026 i apareixeran els personatges clàssics, el Woody, el Buzz Lightyear i que tota aquesta gent, totes aquestes joguines, per combatre una tableta intel·ligent, que és la Lilipad.
11: Quants anys té el nen de la pel·li, ja si no, deu tenir...
1: Ja és un senyor, ja.
11: Està prejubilat, l'Andy.
2: Aquesta bueno, pel·lícula m'encanta.
1: És una pel·lícula que tindrà una visió crítica cap a la tecnologia, clar, perquè els nens clar. Han de deixar tecnologia, jugar... Bueno, l'anirem a veure, no? Sí, l'analitzarem aquest programa.
0: Trobo que Pixar s'ha quedat sense idees, no?
1: No saben què fer.
2: És veritat, aquesta cançó la cantava Manu Tenorio. Hay un amigo en mí.
1: Ah, sí? ¿Cómo lo hacía?
2: Hay un amigo en mí.
0: Igual, no?
2: Hay un amigo en mí.
11: M'agrada més la mozzarella. Sí,
0: Xavi Cazorla, hola. Quin àudio s'hauria de fer viral avui?
4: Doncs mira, un de David Bisbal.
0: Ai, que és bona,
4: gràcies, Cazón. I és que avui és el dia del pacient celíac i per tots ells us porto un tall perquè els celíacs també tenen dret a menjar. Sí, espero ara. Que avui es fotin un bon homenatge a un bon tiberi amb productes tots sense gluten, si pot ser, i sobretot que beneixin la taula, com en el seu dia va fer David Bisbal.

0: Es el mejor.
1: ¡Ahí estamos! ¡Gracias!
0: Eres mi mejor amigo, de verdad.
1: Quina mandra tenir-lo d'acompany de pis.
2: Entre la mozzarella i les zanahorias.
1: ¡Ahí estamos!
2: Vaya.
1: Mucha comida,
2: vaya playlist.
1: ¡Gracias por la lenteja!
3: Això ho fas cada dia, David, no?
1: Siempre, siempre. Donde sea, ¿eh? Aunque vaya a un restaurante de esto, de lujo, de gente pija, ahí estoy yo. He pedido ensalada. Un queso de cabra, trae vinagre de Modena, aceite, un poco de pipas, tomatito.
4: Imagina't un menú degustació que et porten 11 plats.
1: Buah.
2: Pobre restaurant.
1: Gràcies.
3: La mare que em va matricular. Bé, feliç dia dels celíacs.
5: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
3: Un minut per 7:45.
5: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Porta gluten al Remember d'avui, no?
0: Porta de tot, perquè és molt antiga, però molt ballable.
4: Ah, ja sé per on vas.
0: Sí. Mira, molta gent jove recordarà el mític Hang Up de Madonna.
2: Sí.
0: Ah, com si fos una cançó boomer en si mateixa, perquè era de 2005.
3: Correcte, sí, senyora.
0: Doncs bé.
3: Què?
0: Oh!
2: És conya?
0: Tota aquesta gent ha de saber que la reina del pop va haver de demanar-li al Zaba poder fer servir el sample d'aquesta cançó de 1979.
2: Uau.
0: I és que això era una bomba anomenada... Gimme, gimme, gimme.

0: Connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Connecta't a l'estiu, al LOL, al WOW i a RAC 105. 7:47.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
1: Una cosa que no entenem gaire és que el Tribunal Suprem ha dictaminat que A3 Media no pot continuar emetent el rosco de... Passapalabra!
2: Oh! Hola!
1: Notícia trista, Sergi Ferrer.
3: Notícia trista, es veu que els drets de la prova, com a tal, no del concurs en sé, sinó de la prova del rosco, pertanyen a una empresa audiovisual que és neerlandesa. Llavors la sentència el que diu és, feu el concurs si voleu, però el rosco no. Llavors, ara això sortirà...
4: El rosco és el millor, perdona.
3: És que és l'única gràcia del programa. És l'única. Llavors, ara el que pot passar és que això surti a una mena de subhasta audiovisual i que s'ho acabi quedant una altra cadena, per exemple, Mediaset, que estem aquí, que és la competència.
1: Tremendo robo.
5: Ja era seu, de fet.
3: És com un concurs sobre un concurs, no? I he estat pensant i dic, és que els concursos de la tele costen molt d'entendre. Hi ha moltes coses que no entenc dels concursos.
6: Ah, aviam.
3: Començant pel propi passapalabra. Quina gràcia té seguir cada dia el rosco si quan guanyen el rosco t'ho anuncien dues setmanes abans.
6: Tota la raó.
3: Quina emoció té, perquè a més ja no és només això, és que tu quan estàs veient un que no t'han anunciat ja saps que no guanyarà.
5: Sí.
3: Llavors quina gràcia té.
5: Clar.
3: I algú li importa tota la part del principi del concurs abans del rosco? Sóc l'únic que la passa i passo directament al rosco. I no sembla una mica trampa que totes les paraules siguin con la A, sinónimo de... la, con la B. I després les difícils et diuen contiene la X.
6: Sí.
3: Ah! Contiene la W. Això és trampa.
1: És quan no n'han trobat una. Els guionistes no han trobat una paraula que comenci d'aquella manera o ja les han gastat totes.
3: Així també faig jo al rosco. Una altra cosa que no falta mai és el cunyat que quan hi ha un superbote d'aquests acumulat diuen saps qui ha guanyat realment aquest bote? Saps qui és el gran guanyador? Hisenda.
1: Correcte.
2: No li falta raó.
3: I el públic de la ruleta de la suerte dona el treuen. És gent que viu al carrer i els posen a un autobús i els diuen si crideu molt us donem un bocata o tenen nòmina. Després, coses dels concursos també. Els regals de consolació no us semblen com una mica humiliants? Que estàs 9 mesos a 3 hores de gravació cada programa i quan acabes et regalen un joc de taula.
6: Sí.
3: O una samarreta.
5: Ostres.
1: Explica la teva experiència, Puga.
6: Sí, no, jo vaig anar a Boom i a Boom no vam guanyar i ens van regalar entre 4 un joc de taula de Boom Junior.
2: Toma.
5: Junior.
6: Sí, Boom Kids, per 4 persones.
4: I un merescut aplaudiment.
6: Sí, home, i tant.
1: Jo vaig estar tota una tarda a Media Pro concursant el Gran Dictat i em van donar aquell porquet.
6: Veus?
1: Sí, cap a casa i m'han dit, per cert, s'assembla a tu, m'ha dit.
3: Gràcies. Tant de bo no el feu més. Sí. Doncs això és, em recorda una mica la gent que guanya el concurs, perquè tu si guanyes el passapalabra són milions d'euros. Sí. Però hi ha concursos com el Gran Dictat o aquests que igual t'estàs 6 mesos i t'emportes 320 euros de premi. I has estat pagant 200 euros d'AVE i 420 hotel cada dia per 300 euros. I la gent de Laura Caigo a on cau? I és més, si a mi em tiren el primer, he d'esperar en aquell forat que acabi el programa una hora i mitja més tard o em treuen per una porta secreta?
1: I quanta gent es deu haver fotut una hòstia amb el cap sortint d'allà baix.
3: Que és realment el que volem veure i no ho enfoquen. I algú comprova que les xifres de Cifres i Letres siguin correctes perquè el matemàtic aquell s'ho pot inventar. Per
5: ostres,
2: clar.
3: És veritat. Jo no ho miro mai.
1: I qui és la veu que hi ha darrere? Aquella veu que ve correcto.
3: Sí, quina veu més guapa, eh?
2: Sí, senyor.
1: Qui ets?
3: És parent de l'altra veu del Saber i Ganar.
2: Igual és família del súper, de Gran Hermano.
6: Ah, igual sí.
3: A mi el que em fa pena de tot plegat és que si deixen de fer el rosco de Passapalabra, ens perdrem concursants potencials, gent molt bona, com aquest tio que volia anar al càsting de Passapalabra i va anar, va demostrar que sabia participar i tot i així no el van agafar. Sí.
7: Ara ve,
1: No és això?
3: No és això.
1: Ah, doncs...
3: Però
5: lo vamos a petar.
4: Bueno, doncs vamos a darle un merecido aplauso a Sergi.
6: Bravo, Sergi. Bravo,
3: Sergi. Gràcies. Us ha agradat com he carregat malament el tall?
6: M'ha encantat.
3: No us ho esperàveu, eh?
4: Avui, 10 de 10.
3: Ja ens pots posar la nota, Toni.
1: Molt bé, doncs, Sergi Ferrer, molta gràcies.
3: No, bueno, ara m'he quedat raro tot això.
1: No passa res.
8: Ja havia quedat molt raro, igualmente.
1: Sí, enhorabuena. I jo, com si fos el Roberto Leal, presentaré molt ràpid el nou hit de Shakira, vale?
3: Sí,
2: d'acord.
1: 7:52 minuts del matí, arriba la nova de Shakira, el concepte de Bruno Polles, diu. Detall.
3: Bruno Polles.

0: serà un èxit a les discoteques i també a la ràdio. Us ho avança Rec Senzill, el matí acudint a una cançó oficial del Mundial que ja té videoclip, Marc Puga.
1: Sí, ja té videoclip, s'ha estrenat i ha generat molta expectació perquè apareixen grans estrelles del futbol com el Messi, el Mbappé, el Haaland, el sí. Vinícius, el Harry Kane.
2: Molt
1: sí,
2: bé.
1: Què, Messi?
2: Sí, se gozó
1: la participación.
2: El videoclip con todos los jugadores que dijiste y muy contento de salir con ellos. Y,
1: sí, y ha hecho homenaje también a leyendas del fútbol como el Diego Maradona, el Pelé o el Cristiano Ronaldo.
3: ¡He dicho!
0: 5 minuts i les 8 del matí, Sergi Ferrer, teníem pendent d'escoltar un tall mític del Passapalabra.
3: No, sí,
4: m'he equivocat. És un tall d'un senyor que fa un càsting per a veure si pot participar a Passapalabra i Passapalabra li diu que no té el nivell. I ell penja un vídeo protestant dient, escolta, jo vull participar a Passapalabra perquè que tinga el nivel adecuado.
5: Me he presentado al casting de Pasapalabra y he sido eliminado, no me han seleccionado. Creo que es una verdadera injusticia porque sé un montón de palabras y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, coche, agreso, 34, 18, 19, acera, portaaviones, aviones, bicicleta, parche, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, 4, 5, 30, 34, 18, aviones, nubes y espacio, Marte, Júpiter, Saturno, sábado, o sea, vengo y también sé verbos, ir, venir, verbos. Venir, ir. Voy, vengo, voy. Creo que es injusto, por favor.
6: Oh, es verdad, era muy bueno.
0: Es que valía la pena recuperarlo.
1: Es muy bo.
0: Una de las injusticias más flagrantes de la historia de la visión. Sergi Ferrer, muchas gracias, guapo. Ahora tornem, ¿eh? No marcheu.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
11: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
10: Taxi? On sigui!
11: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
12: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
13: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
14: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
15: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
16: Del 31 de juliol al 12 d'agost viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts 20 anys i Ginestar. La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
17: Sou molt bona gent.
16: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
23: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina... Almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.

0: reina que durant tants anys ha regnat la música pop, la Madonna. Déu-n'hi-do, quin número a les pistes de ball. Aquesta la punxaràs, Quico Rivera, aquest estiu.
1: Vaya bestia, ja, que t'encanta.
0: Jo també. Mira, farem sonar la sirena i tot. Vinga, ole.
2: Ole.
1: Bueno.
0: Passa un minut a les 8 del matí. Bon dimecres, matineros.
3: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Un matí més, reunits tots els pitjors professionals de la ràdio, el millor de cada casa aquí, per animar-te el camí cap al Matadero o qualsevol de les tasques que puguis estar fent aquesta hora del matí. Un matí calorós, ha dit l'Abel Canal fa una estona, que els termòmetres no pararan d'enfilar-se mica en mica en un ambient que arreu d'Europa ja és insuportable, insufrible, i ja han començat les primeres nits tropicals. No sé com heu dormit, companys, esteu bé? Sí.
4: Bé.
5: Jo he passat molta calor. Sort que ha vingut el meu fill per enganxar-se a mi encara més al llarg de tota la matinada.
4: Que monos.
5: Amb una bona bronquitis, eh?
0: Amb una bona bronquitis,
5: sí, senyor.
0: I una bona capa de suor. Com estàs, Cazorla, que tu estaves estornudant fa un moment i tens una mica de mal de coll?
6: No, estic bé. Ara m'he fotut un prop al Gina. Passa que just m'he tret el jersei i s'ha engegat l'aire.
2: Sí, com... sol, eh? Jo no he sigut.
6: Sí, però...
5: Aquí... No, bueno, sol o jo. Una de dos.
6: Un dels
5: dos.
1: Ui, parat l'aire, a veure si s'ha quitat la camiseta.
5: I el Cazorla me l'estimo una mica.
0: Claríssimament hem de fer alguna cosa amb l'aire condicionat en aquest estudi.
5: I si anem a casa? I cadascú que es posi l'aire que vulgui.
0: Pots provar-ho, si vols.
5: Sí, però ja no torno, no?
0: Exacte.
2: No, ens hauríem de dividir entre els que volem aire, que som l'Aran i jo, i els que no en voleu, que sou vosaltres tres. Perquè aquí sempre me'l fan apagar, jo, i allà li fas apagar tu.
5: Jo depèn del moment, també. A mi ara no em diguis com he de viure el meu aire condicionat.
0: És una cosa que no sé fins a quin punt interessa als nostres oients. Per tant, anirem ja amb un dels temes que el Cazorla ha escollit avui per comentar. De fet, és el que has ensenyat a les teves filles en les últimes hores.
6: I els he ensenyat que ja tenim destinació per aquest estiu.
0: Sí?
6: Anirem a un lloc que ho està patant, però on encara hi cap més gent encara.
7: Que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya.
2: Ole, ole.
7: Que vaig a la muntanya, on te vaig?
0: A la muntanya.
6: A quina? Panya. Vale, estic parlant de l'Everest.
5: Ah.
6: I és que el cim del món s'acaba de fer un rècord perquè, tot i la dificultat, la falta d'oxigen, el risc evident, els morts que es veu que et vas trobant pel camí, es va registrar en un sol dia 274 cims.
0: Què dius?
6: Això vol dir 274 persones riques arrossegades per 274 xerpes per poder-se fer 274 fotos a dalt de tot i rebre 274.000 likes, m'imagino.
0: Clar, adéu.
6: I imatges de cues de molta gent per fer el cim, que si les heu vist alguna vegada és una cosa
5: ridícul.
6: Molt ridícul. Molt lamentable. Si ja fa ràbia fer cua al caixer automàtic o per anar a renovar-te el DNI, imagina't fer cua per fer el cim de l'Everest.
0: Sí, això passa cada any, i cada any és notícia la brossa que continuem també deixant en un lloc tan protegit com és el cim de l'Everest.
5: Si sembla l'esplau.
0: Sí.
5: Ja,
0: jo crec que la passejada a l'Everest li hauria servit al Jonathan Andic com a excusa una mica més contrastada, no? És un lloc de més difícil accés i més complicat.
5: Una bona caiguda, eh?
0: Cazorla, gràcies. Sergi Ferrer, a qui vols dedicar el programa avui?
5: Doncs a tots els que aneu en cotxe ara mateix. És la banda sonora de Mad Max, que és una pel·li de conductors enfadats. Sí. Per què?
2: Ah.
5: Perquè un estudi diu que 3 de cada 4 conductors reconeixen que es transformen i que quan es posen al volant es posen a insultar.
0: Me transformo.
5: Sí.
8: Aparta, desgraciat!
5: Exacte.
8: Ara que em va parir.
5: Fas caminant, això. Un de cada 10 admet que s'ha barallat o ha estat a punt de pagar-se amb algú per una discussió de trànsit.
0: Uau.
5: Són dades recollides a l'última enquesta de la Fundació Línia Directa. I que són preocupants perquè l'agressivitat es multiplica per 30 el risc de tenir un accident. És a dir, si tu ja condueixes malament, si a sobre t'enfades, estàs 30 vegades més a prop de xocar amb el cotxe.
1: Que bien.
5: 3 de cada 10 fan servir el claxon per queixar-se de les maniobres d'altres persones al volant.
0: Aquest
5: típic que notes que se salta el seda i entra a la glorieta quan estàs tu, pites.
0: Haurien de tancar un parell de nits al quartelillo a tota aquesta gent que et pita, que fa sonar el claxon quan el semàfor s'acaba de posar.
6: Si no saben conduir, que no condueixin, escolta.
5: Ara, un de cada 10 no va amb el cinturó de seguretat posat, i us puc dir que 10 de cada 10 d'aquests són taxistes, i a més l'estudi conclou que només un 6% segueixen pautes de conducció eficient per no contaminar tant, allò d'anar amb marxes llargues, no accelerar...
1: Això ho faig jo.
6: Sí.
5: A fer de Déu que ho fas, Alan.
6: Tu sé com una mujer, Alan.
0: No diu res de la gent que ens queixem només amb gesticulació? Saps què vull dir? És que jo sóc d'aquests, eh? Jo no dic res, jo no dic imbècil, no, això res.
5: Ja.
0: Però sí que faig senyals d'aquests, saps com aquella dels italians?
5: Sí. A mi això...
0: Que m'ajunto les puntes dels dits i faig, ma, què cosa fa?
6: Ja, és més violent.
5: Des de l'altra banda, a mi em fa molta més ràbia, això. Molta més. Que algú em miri o que em faci amb el cap així, com... Com dir, hòstia, és que et volcaria el cotxe a sobre.
6: Jo he descobert que a les meves filles els hi fa molta ràbia que m'exciti. I llavors ho provoco, no em ve de gust, però ho faig perquè es posen molt nervioses.
0: Va, escolta'm, intentem comportar-nos i tenir una mica de paciència al volant. Mar Puga, està sonant ja música francesa de fons. Perquè és la banda sonora del teu motiu d'avui per llevar-te.
2: És que estic tan contenta i serà el motiu de tots vosaltres també, perquè Netflix ha confirmat la última temporada de Emily en París.
5: Ai, que bona notícia.
2: No, és que estic tan contenta. Ha anunciat que la sisena temporada serà l'última d'aquesta sèrie protagonitzada per la Lily Collins i els nous episodis, que ja estan en producció, passaran a Grècia, amb localitzacions també a Mònaco, una sèrie que ha passat per París, per Roma... I ara veurem aquesta part de Grècia, que a mi em fa molta il·lusió, perquè jo soc una noia molt mamma mia, no? Per tant, Grècia és aquest univers.
0: Emily in Atenas serà, no?
2: Bueno, ha sigut Emily en París, en Roma i ara en Atenes, sí. Tot i que encara no s'han revelat gaires detalls sobre el final, prometen un desenllaç emotiu i satisfactori pels fans, per tant, plorarem, eh? Es veu una trama romàntica.
0: Oh. Emily, crec que m'estic liant, però l'Emily és aquella que portava aquell pentinat així...
5: No, això és Emily.
0: Emily, va bé.
5: És Emily.
2: Jo estava pensant...
6: Pues se parece. La whiskería ella que se llama así también.
2: Madre mía.
4: Joder. Muy buenos días, amigos del misterio.
0: Hola. Hola. Buen día.
4: No entiendo la música de Lobo Hombre en París.
6: De karaoke cutre.
4: Midi. Para que entre yo hablando de investigación, pero esto ya es un misterio en sí.
0: Iker Jiménez, bon dia.
6: Quin misteri, no?
0: Què et porta per aquí al Matina Codina avui?
4: Buenos días, amigos del más allá. Permitidme que entre en este programa para... Hablar de lo que está sucediendo últimamente, ¿verdad? Auténticos misterios a nuestro alrededor que nadie dice nada. Por ejemplo, ¿qué hacía Marc Giró detrás de Bad Bunny?
0: Hostia, es buena que está.
4: Aún no lo sabe nadie. ¿Por qué en la selección española no hay ni un solo jugador del Real Madrid?
6: Ostras, es vital.
0: Es buenísima.
4: ¿Cómo puede ser que en la trama de corrupción de Zapatero haya un tal Z y nadie sepa quién es?
6: Ahora.
4: Son preguntas inquietantes que nos hacemos en Horizonte. Pero no son las únicas, amigos.
2: Caray, ¿no?
4: Tírame Lobo Hombre París otra vez.
6: En MIDI.
4: ¿Por qué cuando alguien cocina y te dice, está caliente, cuidado, te lo metes en la boca igualmente y dices, uy, sí, quema? ¿Por qué la gente que te llama y te dice, tienes un minuto, luego te tienen 45 al teléfono?
6: ¡Oh, quina rabia!
2: ¡Quina mandra!
4: ¿Por qué desde que Alexia Putellas dijo que dejaba el Barça, todo el mundo dice que sabe dónde irá? ¿Los peces tienen sed?
6: ¡Guau!
4: ¿Quién fue el primero que vio un pulpo y pensó, esto con un poco de aceite?
6: Y pimentón.
4: ¿Por qué Alan Lillo usa el Microsoft Edge para ir a Google Maps?
6: Sí, único usuario registrado.
4: ¿Cuánto tiempo tienes que estar aguantando la pieza hasta que se seca el pegamento?
0: Es verdad.
2: ¡Ostras!
0: No
2: bona.
0: Digo las instrucciones, no digo.
4: Y la última para reflexionar, amigos. Si los humanos evolucionaron del mono, ¿por qué siguen habiendo monos?
2: ¡Hola!
5: No, pero no va así la evolución. No.
4: Seguiremos investigando.
5: No va así.
4: En Horizonte. Gracias, doctor Ferrer.
5: De nada.
0: No sé, m'has deixat ara amb molts enigmes per respondre, per tant, escoltarem una cançó llarga, si et sembla.
4: Per anar-los
0: resolent mica en mica, un a un. Què us sembla aquesta de Mojo, un clàssic del house, que es diu Lady Hear Me Tonight?

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: del meu punt de vista, l'equilibri òptim entre elegància, sofisticació i una mica de potència amb aquesta cançó que ens posa ja doncs, en una situació de vacances estiuenques. És que jo ja em veig a Eivissa, perdoneu, però és que no ho puc evitar. Per què són anys i anys? Doncs perquè no sé si sabeu què és el millor dels aniversaris, companys meus.
1: Què?
0: Celebrar-los amb qui més us estimeu.
1: Home.
0: És per això que Jardí i Land volen bufar les espelmes amb tu per agrair-te formar part de la seva família. Fins al diumenge 31 de maig trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya. Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó o qualsevol racó de casa amb Jardí i Land. Maig és el mes de les flors i Jardí i Land fa anys al teu costat, no t'ho perdis.
2: A la una, a les dues, a les tres. Super 3,
1: a les 3.
2: Super 3. Na, na, na, na.
0: Un minut i un quart de nou, Cazorla.
1: Sí! Fa una estona la mare ens ha explicat que Bad Bunny formarà part de Toy Story 5 posant veu a un nou personatge, val? Anomenat Pizza amb ulleres de sol.
3: Pizza con gafa.
1: Sí, ho ha explicat la Mar, d'aquella manera que explica les coses que no s'entenen, no?
4: Ah, sí?
1: I per això aquesta mateixa notícia m'he anat a mirar com l'havien explicat avui al matí de Catalunya Ràdio i ha tingut una cosa que m'ha agradat més.
4: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5, el cantant porto-riquen, sí, donarà veu a un personatge nou que
5: si
4: es
5: no
4: diu...
5: Si no se l'entén quan parla.
4: Doncs se l'acabarà entenent.
3: Oh, pizza,
4: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses, és a dir, una porció de pizza amb ulleres de sol, i has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
3: No podia,
5: serà això, no?
4: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
5: Serà més barat, ja t'ho dic.
1: Per què feia re Juan Carlos?
6: Sí, una cosa, jo tinc un misteri aquí sense resoldre.
1: Està sonant la sintonia d'un altre programa, és estrany això que estàs fent.
6: Bueno, endavant, Jordi, digues. Ja te'l regalo, perquè estava sonant abans el Iker Jiménez, això també és un misteri. El que fa de Buzz Lightyear, teòricament, creu que no és una joguina. ¿Estem d'acord o no?
1: Sí.
6: La primera pel·lícula, ell diu, jo no soy un juguete, yo vengo del espacio y soc una persona real.
1: Sí. Però no s'entendrà això que diràs.
6: Però en canvi, quan fan veure, quan ve el nen i fan veure tots que són joguines i es fan els quiets perquè són joguines, ell també es fa el quiet. Llavors, si ell ja es pensa que no és una joguina, no hauria de fer-se el quiet.
4: Què té a veure?
1: I amb aquests ornaments, és líder de Catalunya. Senyors, senyors, bon dia.
0: Són els dos locutors més escoltats de Catalunya i són dos personatges.
1: Van Bani posarà veu a una joguina de Toy Story. És per això que arrenquem programa especial des d'una botiga Toy R Us per entrevistar el mateix Bad Bunny. Bad Bunny, buenos días.
7: Hola, buen día.
1: ¿Cómo te has superado el personaje?
7: Pues con mucho flow, ¿sabes? Però sí.
1: Fas molts concerts, a dojo. I ara també posaràs veu a personatges. No pares, eh?
7: Sí, tengo un poco de colapso.

0: col·lapso.
1: Eres tu, fill de Déu, tota l'estona.
0: Sí, és veritat.
2: No, que bé s'ho passa.
0: No ha arribat a temps. Digues, digues.
3: Aquesta targeta és la del meu psicòleg terapeuta. Pot anar bé.
0: Programa especial amb la salut mental al centre, ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ho has fet molt.
3: Digues l'hora i anem a publicar.
0: Són les 8:16, publicitat, i tornem a Catalunya Ràdio, més temes.
3: No, això és accent 5.
0: Amb Loquillo, la tertúlia.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: La tertúlia amb Víctor Amela, Lucía Echevarría i Loquillo los Trogloditas.
5: Que sempre van els mateixos.
4: Rubrica les teves retencions matinals amb la millor música i la bogeria del matí a Codina. De 6 a 11. Només a RAC 105.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya, tuya.
6: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
10: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
12: Carglass canvia. Carglass repara.
13: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
14: Jo no puc treure'm del cap això.
15: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
16: Fes-te entendre amb mi, di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
17: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
3: i aquest? A què es dedica?
19: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
12: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
4: Peugeot. Hey guys, I'm Bruno Mars. A RAC 105, estàs escoltant. Matina Codina.

0: Romàntic és un disc que està registrant molt bones dades, tant de reproduccions en streaming com també de comentaris i floretes. I és que el disc, que té un clar fil conductor romàntic, és fantàstic, amb cançons com aquesta que es diu I Just Might, 8 i 23, dimecres 27 de maig, un dia marcat per les següents notícies pardes.
1: Les notícies pardes. Xavi Pardo.
0: I parlem dels professors perquè hi ha una nova jornada, la d'avui, de vaga al sector de l'educació, Xavier.
2: Sí, avui és una vaga que es fa a tot Catalunya, escoles i instituts de tot el país, per tant no és territorialitzada. I això arriba perquè ahir la reunió que tenien els sindicats i la Conselleria d'Educació va anar prou bé, però no del tot bé. Per tant, mantenen les mobilitzacions. Això què vol dir? Doncs que els sindicats, quan van sortir, van dir doncs, que per fi la conselleria parla ja el nostre idioma, que és anem a parlar dels quartos, que és el que hem vingut a tractar en aquestes reunions, i per fi ens estan fent propostes que van en la línia del que nosaltres reclamem, que és complements, o sigui, uns increments salarials que no siguin només per complements a tasques específiques, sinó per tot el professorat. El que passa és que consideren que és encara una xifra insuficient. Per tant, a partir d'avui a les 3 continuaran negociant, mentrestant mantenen el calendari de protestes previst, incloent la protesta d'avui, que es vaga a tot Catalunya.
3: Al principi deia, no és una qüestió de calés, és de ràdio, etcètera.
0: Etcètera.
3: Ara, a la que toquem quartos, estem arribant a un acord.
4: No és veritat.
3: Seguim per aquí. No. 200 euros, pugem una miqueta més.
4: No és veritat.
3: I després tot lo de més passa un segon.
2: No és veritat, perquè...
3: És veritat. Plano.
2: No deien que no fos qüestió de diners, deien que no era només qüestió
3: poderoso
2: de diners.
3: Poderoso caballero es don dinero.
2: Ja estàs, que no perdré temps a rebatent.
0: Exacte, ja costa que s'entiguin ells, com perquè ara ens hem d'entendre
4: sí,
0: nosaltres.
4: Va, no
0: l'Audiència Nacional accepta posposar 15 dies la declaració de Zeta, el zorro.
5: Yo soy el zorro en el teatro.
0: No. José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Sí, l'expresident espanyol havia de comparèixer inicialment davant del jutge de Calama el dia 2 de juny, per tant dimarts de la setmana que ve, però la defensa ha demanat més temps de coll perquè necessiten doncs, això marge per poder-se mirar tot el sumari, que són 4.000 pàgines, i tot just el vam conèixer abans d'ahir.
6: Es que las mentiras hay que prepararlas con tiempo, ¿verdad?
4: Nadie dice nada, fíjate el efecto que tienes. Caraculo.
2: No plegues tu? O sigui, plega la Barcelona, plega l'Alcina, no plegues tu?
6: Oye, me he enterado de que eres triliri.
2: Oi, hòstia, t'ha trigat a arribar la informació, trobo. Ets un periodista de raça, eh? Periodista d'investigació ets tu, eh?
6: Lo dijiste tu ayer, me quedé a cuadros. Pensé, míralo.
2: Vas pensar, mira, pues no se le nota, parece normal.
6: Es verdad. Oye, mi respeto.
0: Va, sisplau.
2: Tornem.
5: Com a informatiu, tio. Sembla cròniques marcianes, això.
4: A la Barcelona, quina pena.
2: L'altre, sí. Està citat el 17 i 18 de juny. Ara, és que ves la Barcelona, o sigui, fa 5 minuts que n'hem parlat. Va lenta.
0: Tira, pardó, sisplau.
2: Doncs això, que en comptes del 2 de juny anirà a declarar el 17 i el 18 de juny, i avui molt pendents de les explicacions o les excuses que pugui donar Pedro Sánchez en una roda de premsa que farà des de Roma aquest migdia.
0: Que va veure el papa.
2: Sí, es trobaran per acabar de preparar la visita del Pontífex la setmana que ve.
0: Demanar-li els miracles que dèiem abans.
6: Crec que no és el moment de que us expliqui lo de Roma.
0: No és gens el moment. Els Mossos d'Esquadra, Pardo, sospiten que abans de caure al buit, va, que aquesta informació interessa a tothom, Isaac Andic va forcejar amb el seu fill.
2: Sí, això són detalls que aporta avui el periòdico i que es basen en l'informe de la unitat de muntanya dels Mossos sobre la petjada que, segons la policia, Jonathan Andic l'hauria falsejat per fer veure que son pare havia caigut. Ara aquest informe doncs, diu que potser aquesta petjada podria ser consistent amb això, amb una baralla, que van començar a barallar-se i que després doncs, o bé el van penyar o va caure, però que hi va haver aquesta baralla inicial. I també el Nacional revela que els advocats tenen un vídeo que demostraria que al fundador de Mango li fallaven els genolls.
4: Sí, mira, clar.
2: Tenen un vídeo de setmanes abans de la mort, en què estava a la mútua i va caure perquè els genolls se li cegaven.
7: Penalti això, per al Real Madrid.
2: Això, això està gravat en vídeo i ho volen aportar com a prova de la defensa per dir si és que no calia que, que ningú l'empenyés.
0: S'ha de reconèixer que la prova és bona.
4: També tenen un vídeo del pare dormint i mira, ja havia mort abans. És el que li agradava molt estar horitzontal.
2: Que dic jo que si li fallaven els genolls tampoc no cal anar a fer senderisme per Montserrat.
4: A més, a idea del fill, no? Papa, papa, vine.
2: I això tampoc explicaria per què el fill va anar a veure aquella ruta tres cops abans aquella mateixa setmana.
4: Perquè com sabia que li fallaven els genolls. Sí, que no hi hagi un revolt.
2: I si no li fallen, ja me n'assegur.
0: Bueno, em sembla que queda clar què penseu vosaltres sobre aquesta qüestió i, per tant, acabarem amb la notícia més curiosa del dia d'avui, que és que 3 de cada 4 conductors, que esteu escoltant el programa, admeten que quan es posen al volant, doncs es transformen, perdó...
2: I cap a malament es transformen, diguéssim. Diuen que quan es posen darrere el volant insulten habitualment. Un de cada 10 també reconeix que s'ha barallat o que ha estat a punt d'estovar-se amb algú altre per una discussió de trànsit. En aquest cas són només un de cada 10. Aquestes dades les recull l'última enquesta de la Fundació Línia Directa. És un informe que apunta que l'agressivitat multiplica per 30 el risc de tenir un accident greu.
4: Que guapo.
2: Per tant, compta amb això. I també conclou que hi ha 100.000 conductors que han provocat un accident justament per haver tingut un comportament agressiu al volant.
0: És que anem amb presses, anem amb presses.
3: Escolta, a mi, aquí on em veieu, jo també m'enfado al volant.
0: Ah, sí?
3: He tingut alguna picabaralla.
4: Com t'enfadaria?
3: Home, si algú se'm creua, per exemple, sense posar l'intermitent, més d'una vegada he baixat la finestreta i he cridat, sapastre!
0: Sapastre.
3: O despistat.
4: Que agros,
2: despistat, ostres.
3: Trasto.
0: Trasto,
3: Figaflor.
2: Doncs res, aquesta enquesta...
3: Tros de quàniam.
4: Quàniam, en anglès.
2: L'enquesta també apunta que 3 de cada 10 conductors fan servir el clàxon per queixar-se. A mi em sembla poc, 3 de cada 10. Jo crec que això som bastant més.
4: Sí.
2: I que la meitat fan servir el mòbil mentre condueixen.
4: Ui, això...
2: La meitat,
4: És molta gent.
0: Feu el favor, 50%. Feu el favor, que us hi va la vida, hòstia. I crec que s'ha de ser cívic i respectuós amb els companys conductors. Al final som companys, tots els que anem a la carretera. Pardo, gràcies.
2: A vosaltres, guapíssims.

0: Una cançó calenta de la nostra llista de reproducció, la teva música de RAC 105, aquesta versió de Veu Rexa del clàssic de Fitless, Insomnia. Tremendíssima, tremendíssima.
1: Sí.
0: De seguida parlem amb el temps, amb l'Abel Caral, que heu de saber que estava assegut aquesta cadira per fer-lo, però ha hagut de marxar corrent cap a RAC 1.
2: Saps porra,
1: eh? A més ara, ha sigut sí, sí. Puc.
3: Oh, a més ha triat, perquè ha dit, ostres, em criden a RAC 1 i tu li has dit, no, no, et crido jo aquí, i ha dit, vale, i s'ha anat a RAC 1.
1: M'han dit, crònica i entro, per tant, si el voleu escoltar.
3: Sí. Bé, connectar amb RAC 1, potser.
0: Pel que ha de dir, que bàsicament és que continuen
1: augmentant
0: les temperatures als termòmetres, una calor insòlita i canicular, que volem comentar amb els nostres minicol·laboradors.
1: Sí, mira, parlant de temps i de calor, hem preguntat als nostres minimatineros, que són meravellosos, per què a l'estiu fa tanta calor i a l'hivern fa tant de fred, no? Que facin de meteoròlegs, perquè volem entendre això què passa. Començarem escoltant a l'Ainara i les seves teories, que són bastant rebuscades.
4: Jo tinc dues teories. Aviam. La primera és depèn de com es, de quina distància estigui el sol de la Terra, o fa més calor o fa més fred. O sigui, si la Terra està més a prop del sol, sí, fa més calor. Perquè té més connexió propera. L'altra és per

0: molt polen, per exemple, i estiu tot el cuca viu, és perquè els insectes fa calor... Adéu, matiners i matineres.
1: Això ho feia molt el Rajoy, també, de quan no sabia què era i ja tal.
2: La secuta ja tal.
3: La política, la Inara.
1: Bueno, no sé què pinta el Nafrenyer, però el tema de la proximitat del sol amb la Terra crec que bastant encertat.
3: Ell, en lloc de dir que les dites surten pel temps, és com que el temps
1: surt a través de les dites.
2: És el vecino el que elige l'alcalde.
3: Exacte. Hem parlat també amb el Pol. El Pol parla sobre la Lluna.
1: Aviam.
4: Doncs jo crec que a l'estiu fa calor perquè per algun motiu el sol, com hi ha més rayos de sol i fa més calor, com ara mateix, que fa molta calor. I a l'hivern, perquè hi ha menys hores de dia, aleshores hi ha menys calor. I hi ha més fred. La lluna dona fred.
5: Sí. Tu creus que sí, que la lluna dona fred?
4: Sí, segurament. Adéu, matiner.
1: Segurament. A veure, té lògica, eh? Si el sol, l'astre rei, escalfa,
3: més hores,
1: la lluna refresca.
6: Correcte.
1: Per això la nit fa més fred. És que té tota la lògica.
3: Té a veure amb el canvi d'hora, per tant, Marta. Perquè, clar,
6: quan es fa el canvi d'hora?
2: demà, atenta.
6: Demà
2: canvi d'hora i d'armari. Se't junta una de feina.
1: La lluna és freda com el teu funcionament cerebral, Marta.
2: Mira que raó, això.
1: Gràcies al Pol i a l'Ainara i també a tu, Marc Puga. Fem una pausa, ara tornem.
7: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
8: Matina, codina.
7: Un programa fet per persones de carn i ossos.
8: Felicitats pel
9: programa. Barcelona. Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
11: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
12: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
13: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
12: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
14: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
15: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
16: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
17: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: Reaccion 5. Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
1: I ara al Matina de Cuina, bloc de servei. Comencem pel trànsit. Ferran Aràndiga, com se circula per la xarxa viària?
19: Bon dia, doncs. Continuem a la jornada d'avui dimecres, pendents d'aquestes possibles mobilitzacions arreu de Catalunya. A hores d'ara, de moment, només parlem d'incidents i retencions. Tenim una avaria a l'altura de Molins de Rei a l'A2, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de lentitud. Si parlem de cues, ara mateix destaquem el Vallès, on la AP7 circula amb retencions de fins a 4 quilòmetres en sentit sud, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també en sentit nord, entre Cerdanyola i Mollet del Vallès. Tot plegat ens deixa retenció també en tot el nus de la Trinitat que afecten de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions a la AP7 entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud en direcció a Tarragona durant 4 quilòmetres i mig. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?
1: Fins quan farà aquesta calor totalment insòlita?
20: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
1: El temps. Abel Caral, bon dia.
21: Bon dia.
1: Va, posa una mica de llum a la foscor.
21: Doncs mira, em sap greu dir-vos que no és que s'hagi de mantenir la calor, sinó que m'ha de fer més.
22: Hola!
3: No diguis això, Abel.
21: Sí, sap greu, eh?
22: Bé.
21: 1 o 2 graus, avui els sumarem a moltes comarques. També és fàcil a l'interior arribar als 30, 32, 33 graus cap a la Plana de Lleida, on la setmana passada ja vam arribar als 36 al Segrià. Avui podem tornar a arribar als 35-36 Plana de Lleida, però també a la zona més interior de la Vall de l'Ebre. A la costa no pugen tant, però en tot cas també calor intensa. I encara ara mateix, que no són ni les 9, 3:15 tocats, encara hi ha zones, sobretot a l'interior de Catalunya, que fa una mica de fresqueta. Gaudiu-ne. Jo la meva recomanació és no us abrigueu. Gaudiu d'aquesta fresqueta, perquè després, al migdia, tarda, serà bastant insuportable. I demà...
1: Sí.
21: Atenció, eh?
1: Què?
21: Demà encara sumarem 2 o 3 graus més.
3: És broma,
21: a la costa i al prelitoral. A la costa, que és on menys està pujant, també, eh? Però,
3: i quan sí, baixa,
21: i al prelitoral. Llavors, aquesta setmana, que sí que sembla que pot afluixar una mica divendres, en aquests llocs on demà pujarà una mica més, costa, prelitoral...
1: Afluixar una mica.
21: Una mica. I a cada setmana poden aparèixer les tardes, vespre, ruixats, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, potser dissabte al vespre amb més sectors de l'interior de Catalunya, sobretot cap a l'oest del país. Allà on descarregui, doncs refrescarà. Però això pot ser cap a la tarda vespre, vull dir, durant el migdia, primers hores de la tarda, continuar fent molta calor, i la setmana que ve, això, afluixa una mica, però no es veu allò, una baixada clara de temperatures.
1: Bé, doncs, escolta, ulleres de sol, gorra, cremeta, i com deia, gelats i roba d'estiu.
21: Roba d'estiu, hidratar-nos, l'aigua, hidratar-nos sense alcohol, vull dir, l'aigua.
1: No, perquè l'alcohol deshidrata.
21: Exacte.
23: Hem de lluir la panxa aquests dies, eh?
21: La panxa.
23: Parlant de panxa, es pots tocar la panxa en un moment?
1: Sí, perquè anem molt ben
21: de temps. Sí,
3: anem molt ben de temps.
23: Mira, mira.
3: Que a l'Alan li encanta això.
1: Ja.
21: Més?
23: Home, sí, sisplau.
21: Sempre hi ha temps.
23: No et tallis.
1: Bueno, pels oients que no sabeu de què va això, és l'Abel Caral, sap tocar la seva panxa com si fos un bombo. I això li
21: va
1: a l'Illo o el Pirra.
23: Buah! És el millor per mi, t'ho juro. És el millor del dia d'avui.
21: Ciència, com deia del trànsit, el company del trànsit.
24: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
25: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina.

0: una cançó que ja sabeu que és elegant perquè és banda sonora d'aquesta pel·lícula que ha vist la Marc, que és El diable vesteix de Prada 2. Vull dir, com els jugadors del Barça, que no sé si... Ai, del Barça, de la selecció espanyola, que no sé si sabeu, però vestiran de l'OEP.
1: No sabia això.
0: Sí, sí, els patrocina l'OEP, tu, pel Mundial. Aquí teníem la... Shape of a Woman. I ara parlem d'olives.
1: Hombre, claro.
0: Home, sí, perquè amb aquesta calor que diu que fots la pèl claro. I que es nota al carrer, volem que feu un aperitiu com cal a la terrasseta, eh? Amb els amics, la família, la parella i sempre amb la espanyola, perquè sense l'espanyola, què diu? Que no hi ha aperitiu. No hi ha aperitiu. Per això, des d'avui, a partir d'avui i fins a final de temporada, s'han tornat bojos aquesta gent d'Olives l'Espanyola, regalarem diàriament un lot d'Olives l'Espanyola amb les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares amb jalapenyos o les noves de Hilda i també el darrer llançament, que són les farcides d'anxova de l'Escala.
2: Ostres,
3: de l'Escala. Quina delícia. Sí.
0: Per tant, estigueu al lloro al matí a cuina perquè pròximament començarem a regalar a trotxa i a motxa, que diu la meva mare, lots d'olives la espanyola per fer el millor aperitiu.
4: La més saborosa, sempre farcida del millor.
5: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I després a cremar les olives amb la Lalillo i la tele.
1: Sí. Comencem amb l'actriu Imma Cuesta, que va ser una de les convidades del Cara al Show de Marc Giró.
2: Jo m'he enamorat de la Imma Cuesta.
0: Jo també.
2: No puc més.
1: Ja, pues sí, pues clar.
0: No, perquè,
1: com tots.
0: No, perquè surt a la nova entrega de Berlín, no?
2: Està tan guapa, fa un paper, fa un carmelet.
0: Quina dona. Quina dona.
6: Fa un carmelet, eh?
1: D'on és l'Imma Cuesta? D'on és?
2: És andalusa.
0: És nascuda a València, però s'ha criat a Jaén.
2: Home.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Doncs van fer ahir, a partir d'això, un joc... Perquè, clar, Marc Giró és d'aquí, és català, i van fer aquest joc d'intercanvi de paraules a veure si un sabia el significat de la paraula de l'altre.
2: Ah.
7: Tú me dices algún andalucismo y yo te digo alguna cosa en catalán. Y a ver si adivinamos lo que es...
8: Zancajoso.
7: ¿Zancajoso?
8: Sí.
7: Un zancajoso es un...
8: No, hombre, no. Es que va a echar un zancajo, es que va como con... Se supone que el diccionario pone que vas como los pies torcidos, pero en realidad es como que va con las pintas raras.
7: A ver, te digo yo una en catalán. Calamarsada.
8: ¿Calamarsada?
7: ¿Qué será eso?
8: Marsada, pues no tengo ni idea. Cala, cala.
7: Cala, marsada.
8: Cala no es cara, ¿no?
7: No.
8: Cala marsada, pues una cala de Menorca.
7: Está bien, es granizada. Pasigollas.
8: ¿Pasigollas? Como camastrón, como...
7: ¿Cómo camastrón? ¿Qué es eso?
8: Pasigolla es como de, ¿no? De huevón. ¿No? ¿No es eso?
7: Como parsimonia, tú, pasigollas. ¿Y cómo la utilizarías tú la palabra?
8: Vaya un pasigollas que está hecho.
9: Bueno, es que no le falta razón a Imma Cuesta, porque mira qué raro el catalán, ¿eh? O sea, sí, raro sí, de nariz.
2: ¿Tú sabes qué es pasigollas?
9: No, como mínimo es un insulto.
6: Has estat un guó a Barcelona.
9: No sé de què me hablas.
0: No, però hi ha aquesta gent de l'Espanya profunda que diu que el català és un dialecte del castellà. Si fos un dialecte s'entendria tot, no?
2: Ara. Toma, tasca.
6: Els has deixat sense paraules.
10: No faltem el respecte, almenys a la gent de Jaén, sisplau.
1: Acció, portem-nos bé els uns i els altres.
0: No ens movem de programa, eh?
1: No, perquè també estava l'actriu Anna Castillo.
0: Com que el Giro és tan bon anfitrió i convida tot Déu i ser mare.
2: Sí, m'encanta.
6: Brava. L'Anna Castillo, ara que ho deies, et parlàveu del vostre crush, que és molt guapa, la Imma Cuesta. Aquesta, ara és a casa nostra és el nostre crush, l'Anna Castillo.
0: Jo també estic enamoradet de la Castillo.
6: Sí, sí, sí.
10: El nostre crush.
6: Calla, és molt guapa, és molt natural, és una gran actriu.
2: És boníssima.
6: Sembla que hagi de ser amiga teva, que anava a la classe.
2: I és la cosina de la meva manicurista.
6: Encara em dones més motius.
2: Has vist? És que lo tiene todo.
1: Podeu deixar d'enfonsar la meva secció? Estava l'Anna Castillo al Cara al Show i s'ha de dir que l'Anna és una actriu catalana de bandera.
2: Sí,
1: ho ha dit molt bé el Sergi. I molt fina, eh? Això encara t'agradarà més, Sergi, perquè es veu que mai s'ha tirat un pet davant de cap de les seves parelles.
11: A dia de hoy puedo decir que nunca me he tirado pedos delante de ninguna de mis parejas. Y he tenido relaciones largas, ¿eh?
7: Y no te has tirado ni un pedo.
11: ¿Se me ha podido escapar alguna vez? Eso no digo que no. O si estoy dormida, eso yo no lo sé. Pero nunca, nunca, nunca aposta. Yo entiendo que de repente se te pueda escapar un pedo. No pasa nada. Pero como aposta...
7: No, hombre, claro, aposta. No, vaya, vaya. ¿Y tus parejas se han tirado
11: tampoco
7: pedos?
11: Tampoco.
7: O sea, ¿has tenido tú...?
11: Aquí mando yo.
7: O sea, aquí
11: para
7: mando
11: el tema
7: tú
11: de los pedos mando
7: ¿Y
11: yo.
7: Se habla esto antes
11: sí,
7: de...?
11: Sí.
7: ¿Se habla, por favor, aquí?
11: Yo prefiero que no. Y se me ha respetado de momento. Además, es que no cuesta nada moverte para allá, no sé, ¿no?
7: Sí, sí, no, oye, sí.
11: Vete un poquito para allá, vete para el baño, o sea, vete al pasillo, aunque sea, disimula.
7: Sí, disimula, claro. Disimula, porque aparte es que es verdad, es que es verdad, es verdad.
6: Terrao.
0: Molt a favor, molt a favor.
6: Un cop els normalitzes ja no hi ha volta enrere.
0: Jo la meva última parella, també, de la que vam començar a conviure, em va dir això dels pets aquí davant meu, no, eh?
3: Eso es saludable.
0: No, tens un lavabo, ves al lavabo i tires els pets allà al lavabo.
3: Te va tirar poder tirar un pedete.
6: No, home, és que un pet postinell, Ernest, la podies canviar de codi postal, eh?
0: És veritat que els pets de Sagla són potents.
1: Bueno, fa poc va morir Chumari Alfaro, però a falta d'aquell programa que es deia La botiga de l'abuela, aquells remeis casolans, tenim ara L'Hormiguero. Sí, sí, no sé què passa, L'Hormiguero està donant un gir cap a aquests temes ara últimament, de remeis, de cures, de solucions per tenir una vida més saludable. I ahir va ser el torn de la convidada, que era Lolita.
2: Home! Però què m'estàs portant avui?
1: Sí, sí, sí, avui és el teu dia. I clar, Lolita, pren nota, Mar, donava també el seu consell per estar millor de salut.
2: Va.
12: Llevo 40 años tomándome el diente de ajo crudo. Wow. Y quien te ha dado esa idea. Con una cuchara de miel de propóleo, con jengibre y cosas de esas. Y luego me tomo mi café, mi buen jamón serrano, mi tostada de pan integral con aceite virgen extra.
13: Ya, pero da igual, el café huele a ajo, la tostada huele a ajo.
12: ¿Yo huelo a ajo?
13: No, ahora no.
12: Ni ahora, ni por la mañana. Huéleme. ¿Huelo a ajo?
13: No.
12: ¿A qué huelo?
13: ¿Y por la mañana no hueles a ajo?
12: No, señor.
13: Venga, a mofeta
12: podrida. No huelo a ajo porque el secreto es tomarse...
13: Vamos a ver. Que te comes un diente
12: bueno,
13: de ajo,
12: Bueno, yo como
13: Lolita...
12: no duermo con nadie, a mí nadie me dice por la mañana hueles a ajo, cariño. Escúchame. Tú coges la cucharada de
13: miel. De miel, eso me parece
12: Le
13: bien.
12: Echas el ajo entero.
13: Y ya hueles
12: no
13: ajo
12: lo masticas. No.
13: ¿No lo masticas?
12: No.
13: Da igual, eso va a volver.
12: Te lo tragas. Y luego coges tu café con leche o con lo que lo tomes, o solo, yo lo tomo con leche de avena. Y me lo trago con el café.
6: Mare
0: de Déu. Té una faringe d'una boa constrictor, la Lolita, per empassar-se cru cada matí un any.
2: Bèstia, no?
0: Jo crec que sí que ha de tornar la oloreta, vulguis o no.
6: I tancar.
2: Ella diu que no.
0: I malgrat aquest sistema que fa servir, diguem-ne que entenc que això deu ser per la veu o alguna cosa.
2: Suposo.
0: Per mi té un timbre de veu que sembla que es foti baixar cada dia dos paquets educadors.
6: Sí, és veritat. Pot ser, Ernest, que una persona que tu coneixes molt tingués aquest hàbit a l'hivern. Ah, no volia dir. Oi que es fotia una ceba o un all cru?
0: Sí, el que passa que al Pau jo sí que et puc dir que fotia una pudor quan entrava aquí a l'estudi.
2: Ai, quina grima.
0: Que era terrible.
3: Claro que sí.
0: Perquè jo crec que se l'empassava sencer, però abans feia com si fos un sugus.
6: Però era un all o una ceba?
0: Era un all també.
2: Jo vull dir, jo vull explicar una anècdota de la Lolita Flores.
0: Sí, senyora, aviam.
2: Sí, perquè la Lolita Flores aquest cap de setmana a l'Instagram de @rac105 ha posat like al reel de la Mar Puga parlant de Jesús Lindo Brick, que tocarà més suena.
1: Ah, sí?
2: Sí.
6: Has aconseguit arribar a Espanya per fer amb els Tamarilles.
2: He aconseguit arribar a la Lolita Flores.
0: I això a nosaltres què ens suposa a nivell de programa?
2: Una felicitat extrema que la Lolita Flores està aquí consumint RAC 105 des d'aquest dissabte.
0: Le damos un aplauso y dejamos que se vaya.
2: Un beso des d'aquí, Lolita. Te amo.
1: Jo puc fer una confessió? Jo l'altre dia em vaig posar molt content perquè a Twitter em va seguir Russell Crowe.
6: Què dius?
1: Sí, a més amb el... Hòstia, amb el...
6: És que deu ser mentida.
3: Fa una pinta de ser Russell, escrit a mà, Russell Crowe.
1: I era un usuari... Anònim.
2: Òbviament.
1: Te'n recordes, Ernest, que em vaig emocionar molt?
2: Joder, és que no et seguirem mai.
0: Vam clicar a l'usuari, era Russell Crowe 3048.
1: Perquè jo prèviament el vaig seguir a ell pensant que era Russell Crowe.
2: Uala!
14: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
15: Matina Codina.

0: La cançó a la qual ja fa molt temps que li professem un amor a cegues. Pots jugar de mena amb Philip Steele, aquest rock una mica alternatiu, que ens ha plantat a les 9:05 d'aquest 27 de maig dimecres, en què vindran els nostres amics de l'Escola Superior d'Hostaleria Padruna.
1: Ostres!
0: Aquí a Recent 5, a portar-nos uns croissants artesans que han fet ells, que han elaborat els alumnes de forneria, pastisseria i confiteria.
2: Volem!
3: Que monos.
2: Estan tots molt bé, perquè jo els he supervisat un a un.
3: Ah, sí?
2: Els he provat tots els que han fet, els he provat i els he tornat a deixar a la safata que us portaven, estan immaculats.
0: Això no es fa, és una marranada.
2: Bueno, però és la marranada del millor cuiner del món.
0: Escolta, estimats oients, voleu saber quina és aquesta escola que
3: us
0: acompanya tota la vida?
3: Clar.
0: L'Escola Superior d'Hostaleria Padruna, que t'assessora i t'orienta amb docents del sector en unes instal·lacions totalment equipades amb cuina, sala i forneria. I de dilluns a divendres al restaurant pedagògic Restaula, al barri de Gràcia, podràs degustar les creacions dels alumnes de Padruna Pro Escola Superior d'Hostaleria, que són aquesta gent que avui ens portaran l'esmorzar aquí al matí a Codina.
3: Hola, Marcos, moltes gràcies.
0: I us estem esperant amb impaciència, amb gana i amb candeletes.
4: No cal dir que portin plats. La safata soc jo.
0: Sí, però els alumnes no te'ls mengis, eh? No te'ls mengis.
4: Depèn.
0: I és que és així com aquesta gent posa en pràctica tot el que aprenen sobre serveis de restauració, forneria, pastisseria, cuina i gastronomia, repeteixo, a l'Escola Superior d'Hostaleria Padruna. Quan els haguem provat, us direm què tal.
2: Això.
3: Us direm la veritat.
4: A mi m'agraden amb Coca-Cola.
2: Joder.
3: Tu sota amb Coca-Cola.
4: El suc amb Coca-Cola.
3: Ara te la portem.
0: Tenim una feina que és increïble.
3: Sí.
1: Som molt afortunats.
0: Hòstia, tu. Les ganes de croissants.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya, tuya.
5: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: Busques futur? L'FP de Padruna Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria o tria els cicles de Padruna Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Padruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
9: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
13: Perfecte.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
20: Totes les ràdios del món i la majoria de youtubers que viuen a Andorra voldrien tenir el matí a Codina.
21: Per sort, l'Ernest i el seu equip no podrien viure sense el bar de sota.
20: Si et pregunten què escoltes, Matina Codina. Només a RAC 105.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Està passant, després de l'operació...
2: Sí.
3: Que recordem que per fer efectiu aquest embaràs ha hagut de passar per quiròfan a fer-se la vasovasectomia aquesta.
2: Sí, no t'han puesto el pito otra vez.
3: Que no t'han puesto el pito.
1: Sí. Doncs resulta que no es tracta d'un embaràs, sinó que han adoptat un cadell anomenat León i han publicat la foto del cadell. Home, ampliar la família amb un gos.
4: S'assembla al ginecòleg, el gos, també.
1: S'assembla al ginecòleg, evidentment. I al mateix temps hi ha una polèmica amb els seus germanastres, amb els toreros Fran Rivera i Cayetano Rivera, perquè l'estan acusant d'haver entrat a Cantora, que és aquesta casa familiar, per endur-se objectes relacionats amb l'herència del seu pare.
2: Bueno, porque me pertenecen a mí también, claro. Joder, ellos se han llevado de todo y a mí no me han dado nada.
1: Diuen que és un assalt, fins al punt que ha reobert conflictes familiars entre els fills i ara mateix estan tots molt discutits.
2: Sí, la verdad que robé un traje torero que había ahí.
1: Exacte.
2: En el altillo.
3: Deu quedar bé el traje de torero.
2: Sí, claro. Suerte que yo soy el guapo de los tres.
4: Sí, no, amb diferència a més, Mare de Déu.
2: Todo me va bien.
3: Alguna cosa més sobre Quico Rivera?
1: Res, que és una família que viu en polèmiques constants, no? Sento, sempre els hi passen coses. Anem a parlar d'un altre personatge que a mi m'encanta i el Sergi Ferrer també, i ella és la Rosa d'Espanya. Ara va.
4: Ahí vamos. ¿Cómo dice?
1: Sí, la cantant de Granada...
4: Per què has de dir d'Espanya després del meu nom?
1: Perquè és la Rosa López, la Rosa d'Espanya. Ha posat fi, això és fort, ha posat fi a la seva relació amb Iñaki García després de més de 6 anys junts.
4: Oh.
1: Una parella que era també el seu representant. Jo el vaig conèixer. Quan vaig entrevistar la Rosa, va venir amb l'Iñaki, perquè sempre, clar, li portava l'agenda, no? I és un tio, sí, es veia com molt units, molt bé.
5: Clar, què passa quan trenques amb la teva parella, que alhora és la teva mà dreta a la feina?
1: Aquí està el problema, ara.
3: Per semblava això no s'ha de barrejar l'olla i l'altre, mai.
1: Clar, s'havia parlat fins i tot de que es anaven a casa a formar una família, sí. I, segons diversos mitjans, la ruptura no està relacionada amb infidelitats ni grans discussions i tenen una bona relació, tot i que ha sortit família de la Rosa, gent propera, a dir que ell no era tan respectuós com sembla. Això ho diu la part d'ella, clar, que han de dir, no?
3: També et dic que ser representant de la Rosa López no et deu portar molta feina.
1: No, que fa moltes entrevistes i concerts,
4: Entrevistes. Sí, més entrevistes que concerts.
3: Es veu que eren una mica xupòpters, els que envoltaven la Rosa López, tot el clan familiar allà al voltant,
4: clar.
3: No? Deixa't assessorar per gent que domini del sector de la música,
1: sí.
3: I no vulguis convertir un negoci discogràfic en una xarcuteria, amb tots els respectes pels xarcuters,
4: sí,
3: que no esteu escoltant.
4: Però potser aquí... aquest home en tenia de música, no?
1: Home, sí, jo crec que sí.
4: No, vull dir, el mànager aquest, d'on sortia? Era mànager d'allò?
1: Era el seu mànager i portava l'agenda.
3: Jo he vist aquests programes...
4: Perdó, és que he vist unes imatges d'ell que abans era policia, local.
3: Ostres!
1: Sí, és veritat.
4: Vaya canvi.
3: No, aquests programes de salseo de Mediaset, Antena 3, etc., diuen que aquest tio era una mica tòxic.
1: Era tòxic i va deixar, és veritat, lo de policia local que diu el Cazorla per dedicar-se a la música de la Rosa. I ella ara mateix està molesta perquè els mitjans li estan donant més importància a la seva vida sentimental que els seus projectes professionals. Per tant,
6: és una pena perquè éramos compañeros, éramos muy buenos compañeros, muy jovencitos. Y Rosa, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, David? Que era un ángel de canto.
4: De verdad, sí, cantaba muy bien.
1: Y una pena porque la ruptura...
3: Però, per exemple, tu t'has sabut espavilar, per exemple, la línia artística...
4: Hola, lo que t'ha dit.
6: No, quiere decir Chepsi.
3: No,
1: però també va ser notícia quan va tallar amb la Paula.
3: No omple recintes amb el Bustamante. En canvi, el tio ha pensat, diversifiquem, traiem una línia de perfums, etcètera. En canvi, la Rosa López ara mateix, què fa?
4: No, no ha fet res.
1: Pobreta, és tan bona. El seu club de fans...
3: Per ser bona persona no es viu.
1: Sabeu que jo quan vaig estar amb la Rosa va venir amb unes noies que li portaven les xarxes i és que és el seu club de fans.
4: La seva pròpia community manager.
1: A mi això em sembla tan maco.
3: Todo mal, todo mal.
6: És
1: tota bondat.
3: Bé, alguna cosa més?
1: De la Rosa no, ara parlem d'algú que us interessa molt més aquí, que és el Lamine Yamal.
4: Ah. Sí,
1: vinga, va.
2: Del hijo de Hasselhart.
1: Tu hijo, sí, perquè és una de les grans estrelles del futbol, tothom parla de Lamine Yamal, i ara tothom parla també de la seva nova nòvia, de la Inés García.
4: Ah.
1: I direu, qui és la Inés? Doncs és una influencer sevillana de 21 anys, que està molt activa a les xarxes, bueno, és influencer, que ha de fer, no? Fins fa poc era relativament desconeguda i ara tothom parla d'ella. És aquest punt una mica de... Fins a quin punt vas amb Lamine Yamal perquè t'augmentin els followers?
2: Acabes de descobrir la sopa d'ahir.
1: Els rumors van començar quan els van veure junts a Sitges i després viatjant a Grècia.

0: Grècia. I què va passar aquest viatge a Grècia? Perquè és molt important el viatge a Grècia.
1: Va menjar iogurt.
0: Doncs el que va passar és que la Minya Mal va penjar fotos amb ella, o sigui, stories i tal, així com full enamorats, i ella no va pujar cap foto amb la Minya Mal.
2: No?
3: Que no? Fa ràbia, eh? Jo tenia una nòvia que també ho feia, això.
0: Anàvem
3: de vacances i només sortia ella allà a la primera línia de mar i jo anava penjant fotos de tots els enamorats. Alguna cosa no anava bé.
0: Ella va fer un carrusel de gairebé 20 fotos i sortia ella sola. Ostres. A totes.
2: Ostres. Ja,
3: perquè és una egocèntrica.
0: Bueno, pot ser per això. I també ha hagut polèmica perquè alguns usuaris l'acusen a la Inés d'haver deixat la relació anterior per sortir amb el futbolista, tot i que ella deia que no sabia qui era, que es va enamorar d'aquest noi i llavors va veure que era un jugador del Barça.
3: I que potser, deixa'm recollir una mica de cable, que potser aquest timeline d'Instagram d'ella és professional i només penja fotos de feina.
2: Potser
3: té un, té un Instagram privat, un compte on penja coses de la seva vida privada. Bueno, això podria ser.
2: Són fotos com d'ella en un iot, o sigui, hi ha de tot, algunes que l'estan maquillant, altres en un lloc...
4: Però perquè ella fa el contingut de lifestyle, i lifestyle inclou...
1: Que fa-les com un jubilat en aquesta secció que va mirant les fotos de les coses que explica la mare, eh? Està molt bé.
2: Mirant tot el que és, tots els noms.
3: Se'ls veien xutxadets perquè fins i tot la Min la va portar al sopar de final de temporada, a celebració dels títols... Aviam
0: que dura, perquè fa dos dies estava amb la Nicki Nicole, no?
4: Molt oficial, això. Quan portes la nòvia amb la família o amb els amics... I més sabent que, clar, estarà ple de càmeres i de tot.
0: Però a mi em molesta que digui no sabia ni qui era la Minya Mal. A veure, ho sé fins i tot jo, o se'n refereixo.
4: Ja.
0: Tia, claro, un influencer, ja. Tens 21 anys
3: no
0: i
3: cola,
0: no saps que
3: no cola.
0: És impossible. No saps amb ell, perquè ara, doncs, mira estem parlant de tu, ara, ja tens el que volies, Inés.
4: No t'haurà conquistat per la conversa fluida que tens
0: ara
4: a mi.
0: Ara ja no parlo mai més de l'Aites.
3: I llavors... Aquí. Se sap alguna cosa més d'aquesta, no sé, aquesta petita discrepància, o no?
0: No, que estan enamorats, és la notícia.
3: La notícia és que estan enamorats.
0: Bueno, que han anat a Grècia, a Sitges, que se'ls ha vist junts i que la Minya Mal té nòvia. Sí,
3: que ella de moment no ho està,
0: no
3: ho està publicant als quatre vents.
0: Va de guai, en plan, no, jo no hablo de mi vida privada i tothom sap que esteu junts.
2: Per respecte a l'ex, no?
4: Sí, no ho sé.
5: Hem quedat al Zurich avui de la plaça Catalunya, tio. Hem quedat al Zurich i després anem a Happy Park, que hi ha unes piscines de boles noves.
0: Happy Park.
5: Están reposant les pilotes.
2: Venirse a cenar, que voy a hacer nague y tortilla, niño. Hòstia,
5: vale, papa, venim a casa.
3: Venga. Aprofita, perquè ara hauràs de tenir la relació amb la Inés a distància, que te vas al Mundial.
4: Sí, vigila la pubalgia, tu,
0: Venga,
4: marrano.
0: Aquí venen les infidelitats. Sí.

0: David Guetta i la seva música envelleixen bé. Aquí la teníem, aquesta cançó, When Love Takes Over, al costat de la gran Kelly Rowland. 9:23, trucarem l'Ariadna. Fa 30 anys.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: És una veterinària de Balaguer, a la qual segur que li encanta la llet, perquè treballa amb vaques, entre altres animals.
2: Vaques són les vaques.
3: La lechita.
2: Les nostres pelures.
0: Controlem una mica aquest humor lesiu. Hola, bon dia, Ariadna.
4: Hola, bon dia.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina, per molts anys, carinyo.
4: Quina il·lusió, gràcies. 30.
0: On ets ara mateix? Ets a la granja, ets a casa, on pares?
4: No, granja no, soc veterinària, però de clínica.
3: És que és d'Osona, l'Ernest, ell no contempla.
4: Ara acabo d'entrar a la feina, ara mateix.
0: No, saps què passa? Que he vist Balaguer i aquí l'estigma ja m'ha fet pensar que anava granja amunt, granja avall, per aquí a les terres de Ponent, a l'oest de Catalunya.
4: Sí.
0: Bueno, escolta'm, diuen els teus amics de la colla de Balaguer que ja estàs acostumada a domar bèsties com nosaltres, no? Com l'equip del Matina Codina.
4: Bueno, jo us escolto cada dia.
0: Gràcies, carinyo. Mira que se sent malament RAC 105 a Balaguer, perquè els cops que passo per aquí amb el cotxe dic, veia merda.
2: Ah, sí?
5: Hala!
0: No? Sí. Bueno, sí, sí, sí.
3: No, no se sent bé enlloc.
0: No, però què ens escoltes, per internet, per l'aplicació i tal?
4: No, a la ràdio, sí, sí.
0: O sigui,
4: anant a la feina.
0: Sonem entre interferència i interferència, perquè on està la clínica? On la tens?
4: A Balaguer, sí.
0: Molt bé. Escolta'm, quin és l'animal més difícil de... És a dir, quin és l'animal més... Tornem-hi.
5: Animal.
0: Quin creus que és l'animal més difícil de domar, no? El que ve aquí a la clínica i dius, ui, ara tindrem feina aquí, tindrem problemes.
4: Bueno, a la clínica només venen gossos i gats, però definitivament els gats.
3: Oi, no?
4: Si alguns que el transportin directament ja et bufen i ja t'intenten atacar. Però bueno.
0: Tens herides de guerra o no? Tens alguna cicatriu, alguna senyal d'algun?
4: Alguna, sí. Sí, sí.
3: Són uns cabrons.
0: Escolta, tenim l'Albert Tom, que com bé saps, si escoltes el programa, és un gran amant dels peluts, que et vol fer alguna pregunta.
2: Clar, quin és el pelut més intel·ligent, segons la teva experiència?
6: T'apaguis, Albert, que t'apagues.
5: És difícil d'entendre.
2: Canvi.
3: D'acord.
5: Ja s'ha acabat.
2: Quin és l'animal més intel·ligent que t'has trobat a la clínica?
5: Gràcies per vocalitzar-ho.
0: Ariadna, ets aquí, carinyo?
3: Sí, però li està sent absolutament igual.
5: És que no sap què dir, pobra noia.
3: No li interessa ni a la...
4: No ho sé.
2: Escolta millor l'antena que el telèfon.
0: Escolta, la teva penya de Balaguer diu que, bueno, que això, que estan molt contents que et puguem trucar i felicitar-te en directe, i diuen que què més? Ah, sí, que demà teniu un sopar, pot ser?
7: Sí.
4: Sí, bueno, o sea, aquesta trucada havia de ser, sí, el meu aniversari va ser el divendres, llavors el sopar va ser dissabte, sí.
0: Doncs explica'ns com va anar la borratxera, què vau fer.
4: Bé, bueno, mira, vam fer una mica el que vau dir ahir al programa, que ara fem tardeus i no sortim de festa, doncs ja estem en aquesta fase. Sí.
5: És guai, no? A tu t'agrada més.
4: Però va anar molt bé. Sí.
3: El teu grup ara mateix hi ha allò que és una edat que hi ha gent amb tres fills, gent que viu amb els pares, gent que encara va a l'ESO.
4: Hi ha una mica de tot, però bueno, a nivell de fills, mira, ara aviat tindrem la primera.
5: Ah! Hola, felicitats!
0: Estàs embarassada?
4: No, jo no, una amiga.
5: Els
4: meus amics ja esperen la meva notícia perquè sóc l'única casada de la colla i ja estan esperant, però no, jo no sóc una amiga.
0: Però deus tenir 4 o 5 mascotes segur, no, a casa o què?
4: Dos.
2: És
5: com tenir fills, tenir animals.
3: Com es diuen les mascotes? D'acord.
0: Però m'agrada molt de la Ariadna, que quan una pregunta li sembla una merda ja directament no contesta.
4: Una mica malament,
2: Només respon l'Ernest.
0: No,
5: et diu que com es diuen les mascotes.
3: Però què no li importa?
4: Com que com em diuen?
3: No.
4: A les meves?
3: Sí.
2: És igual.
3: Tens mascotes a casa, tenen nom?
2: Pregunta-li a l'Ernest.
4: Sí, la Bruna, que és la gossa.
2: I la Bruna.
4: I la gata, la gata té un nom una mica peculiar, es diu Terenci.
3: Terenci, que guapo!
5: Terenci.
0: Ah, perquè Terenci Moix. Terenci Moix,
4: sí,
0: no?
4: Sí, correcte. D'aquí
2: Bona. Que bona.
5: Què és Terenci Moix?
0: Terenci Moix és un mític escriptor, no?
3: Sí, és un carrer, Marc.
4: Sí.
2: És una sèrie de TV3.
0: Escolta'm, re, ho deixarem aquí, que sàpigues que entres al sorteig d'un lot de llet nostra. Espero que t'agradi i molt la llet, perquè si et toca et farem arribar 30 litres de llet sencera semidesnatada i sense lactosa. M'estic emocionant.
4: Perfecte, ja és la que bebem a casa.
3: Sí, sí. Això sí que respons, punyatera. Sí.
2: Mira.
0: I dos packs de quatre potets de diversos làctics, com el flam de mató, flam d'ou, flam de cafè i un retrolat, i un de maduixa, i també un doble quit esmorzant dos bols i dues culleres molestres de ceràmica per començar. És molt llarg, això. És molt llarg. Quan et toqui ja t'ho explicaré.
3: Que rico.
0: Un petonet.
4: D'acord, perfecte.
0: Per molts anys, adéu.
4: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Maria. Yeah. Crec que és la primera persona de Balaguer que truquem aquesta temporada.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
7: Des d'aquí,
0: sí.
7: Perdona la crítica social, però aprofito per fer una crida a les clíniques veterinàries que rebaixin una mica el tema dels preus.
5: Què tens, animals?
7: No, però, bueno, a la família algun tenim que de tant en tant, bueno, t'has de demanar una hipoteca perquè li tallin els cabells.
3: No hi ha seguretat social d'animals.
2: Li tallin els cabells?
5: Per una vacuna.
2: Aquests Lluís Llongueres, ara, amb els animals.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció: enginyeria, intel·ligència artificial, ciberseguretat, gestió de projectes, business, filosofia, arts digitals i arquitectura. Inscriu-te a les sessions informatives online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
2: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
3: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha...

0: Vinga, última mitja hora d'aquesta mitja hora que va de 9 a 10, amb l'Abel Queralt fent sonar la seva panxa peluda i protuberant amb aquesta cançó dels tiets que es diu Tandem.
1: No, a veure, protuberant una mica, peluda no.
2: Peluda no. No,
1: sí, soc de poc pèlio, en general.
3: Correcte.
1: Les cames, que l'ensenyo tot l'any, com ja sabeu, són de cama poc peludeta. Les galtes al cul,
0: sí,
1: per exemple, que em va molt bé per... Jo també me'l repico a vegades a la dutxa.
4: Perdona, quin fàstic.
1: Doncs va molt bé que no siguin peludetes. Llavors.
2: Quantes dades que ningú t'ha demanat?
1: No, home, què diu aquí? Panxa peluda. Home, no, protuberant una mica, però més que bé protuberant pel to, pel rigor.
0: Crec que, bueno, el meu cervell potser hi veu més pèl del que hi ha. Ja està.
3: És veritat, és psicològic.
0: Psicològic.
3: Molt bé, Abel, ens encanta.
1: Tu, Francesc, ets peludet? O...
3: Jo sóc poc pelut.
1: Jo faig pinta de ser poc pelut.
3: Sabeu que llueixo el meu cos habitualment a la platja nudista.
1: Consta.
3: No tinc cap problema en fer l'helicòpter quan
1: em ve de gust. Jo tampoc.
0: Va, escolta'm, que sapigueu que estem tenint queixes ja d'alguns oients.
1: De la meva panxa?
0: No. Diu, increïble. És un tuit que ha arribat fa una estona, fa 41 minuts, diu ja estan donant la tabarra als del Matina Codina.
1: Que ja us val.
0: L'Ernest Codina i els seus col·laboradors amb el tema de la calor. Si us plau, si ara us queixeu de la calor, diu, què fareu
1: quan
0: arribem al juliol o l'agost i estiguem a 26 graus al matí i arribem als 35 al mitjà.
3: Correcte.
0: Una mica de calma, diu.
1: Tinc resposta per aquest oient, com es diu?
0: Si us plau.
2: No ho diguis, no ho diguis.
0: No, Jordi 3.0.
1: Jordi, mira, Jordi, explicaré una cosa. Justament el que tenim en meteorologia i climatologia, tenim, si tenen alguna cosa que hem servit, és de dades. Llavors sabem si les temperatures ara són les que toquen o les que toquen. Llavors, ara les temperatures estan per sobre del que toca. És una cosa d'anàlisi de dades, dius, ara les màximes haurien de ser de tant i són de tant, no? Per tant, estem per sobre.
0: A veure,
1: passa molts anys...
0: Si deixa't dir-li al Jordi que la calor és notícia.
1: Sí.
0: És insòlit en aquest mes de maig.
1: Estem tenint rècords.
0: La calorada és a tot el continent europeu, ha mort gent, i és veritat que... sobte, que de cop i volta estiguem amb aquesta xafogor.
2: La gent morint al carrer i el Jordi 3.0 dient és que no esteu parlant de la calor.
1: No, i a Gran Bretanya han tingut un rècord de temperatura màxima per un mes de maig. Aquí encara no, però podem tenir els pròxims dies. I llavors sí que és cert que les nits a la costa encara estan sent prou de bon dormir, tot i que ja tenim les nits tropicals que han arribat una setmana abans que l'any passat. I en tot cas, això està passant cada cop amb més freqüència. I això és cosa del canvi climàtic. No és que ens fumiguin. Que hi ha gent que són negacionistes del canvi climàtic, però són els que diuen que ens fumiguen i que la calor ara és perquè ens fumiguen. No, no és perquè ens fumiguen.
3: Que todo ocurre a la vez.
1: Miguel, no és que no es fumiguen, sinó és el canvi climàtic. I això amb el canvi climàtic s'està accentuant.
2: I a la Índia...
1: Això no vol dir que a l'agost faci més calor del que toca, o pot ser que faci molta calor, o el mes de juny, i després a l'agost baixin les temperatures, i acabo. Com va passar l'any passat a juliol.
0: Xavi Cazorla vol parlar de la Índia, però deixeu-me que abans tiri un moment al patrocinador del temps.
5: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Endavant, Déu està content, Cazorla.
2: No, és que he vist que a la Índia estan a 50 graus.
0: Què dius?
2: Que hi ha zones de la Índia a 50 graus.
1: No ho he vist, però imagina't.
2: Ho he vist a Twitter, és 100% fiable.
3: Molt bé, doncs,
1: ja ho comprovaré.
3: Aquí el temps.
2: Gràcies.
3: Del Xavi Cazorla.
2: No. Segons això, estan a 34 graus ara mateix. A la una al migdia... A Mumbai.
1: A Mumbai. Però ja miraré.
2: Però clar, la Índia.
1: Com que d'aquí una horeta o menys torno, ara m'ho miraré una mica.
0: No, no tornes ja.
1: Ah, no
0: tornes.
1: Aquesta és l'última, ja?
2: Ja ens envies un WhatsApp i ens ho expliques.
0: Escolta, fins quan aquesta calor, etcètera. Va, explica'ns
1: una mica què passarà. Doncs mira, fins a l'octubre. Vinga.
0: Gràcies. Ho deixem aquí, eh?
1: No, no, home, no. Afluixarà una mica en algun moment, però...
3: Fet una broma meteorològica.
1: Francesc. Avui afluixa una mica. No, avui no afluixa. Avui s'intensifica una mica la calor, un, dos graus. I demà, atenció, la costa i el prelitoral, Jordi 3.0. Demà, costa, prelitoral, encara més calor. Les nits, cada cop més de mal dormint sectors de la costa, però encara prou bé l'interior i encara el litoral i a llocs que baixem dels 20 graus. Però ja anirà escalfant-se al mar i això també farà que les nits cada cop siguin més xafogoses. No es veu que afluixi, si més no la marea clara. El cap de setmana pot haver unes tempestes de tarda a vespre en alguns sectors, que allà on descarreguin sí que afluixarà, encara que sigui una estona. I la setmana que ve, setmana de Corpus, setmana de Patum, de Berga, doncs sí que afluixa una mica la calor, però continua fent més de la que toca.
0: Abel, n'anirem parlant. Moltes gràcies, guapo.
1: A disposar, quan vulgueu.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: professor.
1: Ens traiem el barret davant d'aquesta versió de la Sui, el món DJ del clàssic de Sopa de Cabra que ja té 25 anys, que és el Camins. Somnis i promeses. El nostre somni era que la gent de l'Escola Superior d'Hostaleria Badruna ens portés l'esmorzar. Ells van fer una promesa i l'han complert.
2: Sí que l'han complert, sí.
1: És l'Escola Superior d'Hostaleria Badruna, ja sabeu que us assessora i us orienta amb docents del sector, unes instal·lacions totalment equipades amb cuina, sala i forneria, i de dilluns a divendres, això jo no ho sabia i és molt interessant, perquè ara que hem catat el seu producte i anirem cada punyetero dia.
2: Sí.
1: El restaurant pedagògic Restaula, que està al barri de Gràcia de Barcelona, podreu degustar les creacions dels alumnes de Badruna Pro Escola Superior d'Hostaleria, com per exemple aquests croissants artesans i altres elements de rebosteria tremenda, extraordinària, superior, que ens han portat avui per esmorzar els alumnes de forneria, pastisseria i confiteria. Jo volia saber què heu agafat. Jo he agafat una napolitana de xocolata que encara està càlida, encara està allò una mica calenteta. Es fa la boca i és molt gustosa i molt bona.
3: Jo també he fet la mateixa,
4: molt bona.
3: Brutal.
4: És de les millors napolitanes que he provat mai. I no és piloteig en aquesta gent, de veritat. I ara aniré a per un rotllo de canella d'aquests, d'un cinnamon roll, que m'està cridant des d'hora.
1: Realment he tocat el setè cel i he arribat a l'orgasme. Sí. Espectacular.
4: Ah, doncs llavors deixaré el cinnamon roll per un altre moment.
1: És així com posen en pràctica tot el que aprenen sobre serveis de restauració, forneria, pastisseria, cuina i gastronomia. Un petó a la gent de l'Escola Superior d'Hostaleria Badruna. Merci. Albert Pedrol, bon dia.
5: Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
1: Hem de parlar...
5: Sí, a mi per què no em pregunteu què m'ha agradat més?
1: Què és el que t'ha agradat més?
5: El cinnamon roll. L'he trobat espectacular.
2: Has tingut un orgasme, també, tu?
5: També, sí, també, Jordi, també, sí.
1: Bueno, no et paguem aquí al Matina Codina, en espècie sí.
5: Sí, això un dia ho podríem parlar,
1: Facis parlar. 2:30 i 3:15. Escolta'm, Alexia Putellas.
5: Sí.
1: És la gran protagonista de les últimes hores en el món del futbol. Aquesta tarda jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
5: Sí, serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. El motiu és que era capitana del Barça, emblema i referent del barcelonisme i del futbol mundial.
1: Sí, senyora, ho ha canviat tot, ella.
5: Va anunciar amb aquesta cançó de Rosalía, que jo personalment desconeixia absolutament i que vaig descobrir ahir, que deixa el club a final de temporada.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Sí.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Home.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Tot té un final i quan et buides, et buides. Sí.
7: És cert que tots els que hem passat pel Barça ens acabem buidant d'una manera o una altra. Jo vaig sortir esgotat.
1: Sí, però a Manchester has aguantat 10 anys i encara continuaràs vinculat al club. Vull
7: dir que aquests
1: greuges a nosaltres ens molesta una mica.
7: No som com vosaltres.
1: Almenys a mi personalment.
7: Ah, perquè no som com vosaltres.
1: Ja.
7: El futbol doncs, es viu d'una manera molt més tranquil·la.
5: S'ha de dir que, com a mínim, a Manchester fan millors homenatges, perquè el que li va fotre a Guardiola va ser increïble.
1: Sí, senyor. Escolta, repassem una mica el llegat al palmarès de l'Alexia Putellas vestida de blaugrana.
5: Vinga, a marxa del Barça després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. Són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, 6 Supercopes d'Espanya. És la segona jugadora amb més partits a la història del Barça, la màxima golejadora de la història del Barça.
1: Bravo.
5: I si agafes el futbol femení i el futbol masculí, és la segona màxima golejadora només per darrere de Leo Messi.
2: I és del Barça.
5: I és del Barça.
2: És del Barça.
4: Ara.
2: Bueno, perdona, és del Barça, ojo. Ojo, ojo, ojo.
1: Ja perquè compta.
2: Que algú li pregunti a l'Alexa...
1: No, Alexia.
5: L'Alexa.
2: En quin equip jugava abans d'anar al Barça? En categoria
5: l'Espanyol.
4: I el Sabadell, també.
5: I el Sabadell, també. Sí, sí,
2: caramba.
5: I el Llevant, també. Escolta'm una cosa, Gonzalo. Com a mínim, aprèn-te el nom. No és Alexa.
1: Exacte.
5: És l'ajudant electrònica que tenim tots a casa.
4: Això, és que més dona.
5: Però no és
1: ja sabeu que aquesta temporada ha estat molt dolça pels que som culers.
5: Sí.
1: En canvi, a Madrid tot va malament.
5: Ui.
1: I tenim un nou embolic amb les eleccions.
5: Sí.
1: La institució blanca.
5: Sí.
1: Vinga,
5: a veure, ho expliquem. Les votacions seran el diumenge 7 de juny. La data més o menys la intuïen, però la gran sorpresa és que els socis del club blanc hauran d'anar a votar a la Ciutat Esportiva de Valdebebas, al pavelló de bàsquet.
0: Si això està a tomar pel cul.
5: En lloc del Santiago Bernabéu. El motiu? Doncs que les eleccions coincideixen amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. I ara serà molt interessant saber si el canvi de seu dificulta la participació, perquè Valdebebas es troba a 11 quilòmetres del Bernabéu, lluny del centre de Madrid i mal connectat, sense metro. De fet, per arribar, s'ha d'anar amb transport públic des de l'estadi, cal agafar un tren de Rodalies d'una hora.
1: Ja li va bé, no?, a Florentino Pérez, això.
7: Pues sí, pues sí. Ojalá que llueva, también. O sea, que ya será la jornada perfecta, bueno,
5: Sí,
7: no va a votar al sudaca este, ni Dios.
4: No li diguis sudaca.
1: Es diu Enrique Riquelme i ahir va parlar a la COPE.
5: Sí, va pixar fora de test, ja us ho avanço, sobretot quan va demostrar que, en certes coses, encara viu el segle passat.
3: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
8: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
1: Claro que sí, un caballero se lo merece.
4: Mare.
1: A las mujeres hay que pagarlas.
5: Però escolta,
1: també diré una cosa. Hi ha moltes noies que això els encanta, que els homes paguin el...
9: Clar, és que tu dius que això s'ha equivocat, però potser per...
1: Perdona, l'última cita que he tingut jo...
4: És que és un fregó, això que vas a fer, Ernest.
1: No, és igual. És que, vull dir, no. Ella no va fer ni el gest.
9: Ah, no?
1: A mi ja no em va fer res pagar-ho, jo content. Però vull dir, porta'n un compte que era un senyor compte i com a mínim fes veure que vas a buscar.
4: A veure, que la lleva a un sitio muy caro, llévala a un sitio muy barato.
1: No vull entrar en aquest...
4: Sale más barato y a la whiskería directamente, t'ahorra lo de...
1: Calla, va, no diguis tonteries.
9: Però potser el perfil de seguidor soci del Madrid... Sí. Encaixa amb aquesta idea. Ah. Potser no va tan mal encaminat el senyor Riquelme.
4: Entre aquest i el Florentino dient que hable la xica guapa esa... Que
5: bueno,
4: noi,
5: tu t'estàs menjant el meu guió o què passa? Si has vingut aquí a boicotejar-me.
9: Hola!
5: No, si has vingut aquí a boicotejar-me, digue-m'ho.
4: Perdó, si ho he pogut improvisar en 30 segons és que tanta feina de guió no has fet.
9: Hola! El diablo!
5: Quan tinguis el penis recte... Escolta el
4: rei. Això no ho podeu fer servir tota l'estona, això, com a argument.
5: Com ara deia el Sergi, el Real Madrid té dos candidats, un pitjor que l'altre. Ja veieu com se les gasta Enrique Riquelme, però recordeu que un paga sopars si va amb dones, però és que l'altre...
10: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
11: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
1: Perdona, a veure si es presenta una noia presidenta del Real Madrid.
7: Bueno, sí, no, com a con, no habla con la boca avui.
5: Si pot avalar 200 milions d'euros...
7: Ja sé per què
1: no, si ho pot fer...
5: També t'he dit que els estatuts del Real Madrid són tan arcaics que no m'estranyaria que digués que només poden presentar homes. O sigui, no, però no m'estranyaria.
4: Primogènit,
1: no? Perdona, Espanya, una de les persones més riques és la presidenta de Coca-Cola.
5: Sí, ai, mira.
4: Sí, la Sol d'Aurella. Bueno, que deixen hablar, napolitana, Ernest.
7: Dejen hablar a la senyorita esta que tenéis aquí, és molt guapa, la Marpo.
1: Escolta'm, ja s'ho faran a Madrid. Sí. Perdona, Florentino, però és que hem de parlar de l'Espanyol.
4: Home, ja era hora. L'última notícia del dia, ja, la que la gent per l'última, per si no hi ha temps, no? És que
1: un aplaudiment i et diré més. La conga, perquè ha renovat Manolo González.
4: Moltes gràcies, hòstia. Joder, ja era hora.
12: Bona idea.
4: Ahí viene, puta Barça.
12: Ara, conga. De Jalisco, ahí viene, puta Barça, y olé.
4: Que neutral.
1: Quina versió més xunga de la conga, no?
9: Per què els has deixat acabar?
1: No sé.
9: Has pujat els volums, en plan, canteu-la tranquil.
1: És que...
4: Us poso el karaoke i aneu fent.
1: Va inhabilitat, aquesta versió. Correcte. Va inhabilitat. Escolta,
9: molt bona idea.
1: Pel Matina Codina és una molt bona notícia, perquè si renova Manolo... Ai, Manola.
5: Manola?
1: Renova el personatge de Manolo González.
4: Exacte, moltes gràcies. Almenys fins al novembre, que igual al novembre estem 42 punts a la salvació i fan fora. Però bueno.
9: No és molt bona idea, no? No sé, vull dir, jo no sóc perico, però si ho fos... No...
5: Els jugadors estan amb Manolo, l'afició està amb Manolo, només faltava que el club estigués amb Manolo.
9: Ja, però s'hauria de guanyar, també, a part d'això.
5: Sí, bueno, sí, sí.
4: Ja,
5: sí.
4: Però hem guanyat dos partits, al final, o un.
1: A complir l'objectiu,
5: sí,
1: també.
5: Sí, no recordem que l'Espanyol va fotre una primera part de la temporada de nassos, eh? Sí que és veritat que la segona meitat, doncs, s'hi van cagar al mig, però la primera va ser increïble.
9: Ja, ja.
1: Albert Pedrol, alguna cosa més?
5: No, que us estimo molt.
4: Que vol esmorzar, Ernest.
5: Que visca el Matina Codina.
7: Deixa de parlar a la niña esta, que és molt guapa.
1: No, perdona, és que l'Escola Superior d'Hostaleria de Badruna avui s'ha lluït amb aquest esmorzar. Sí.
4: Has dit Badruna amb tot de molles a la boca, tio.
1: No, deixeu-me en pau.
13: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
14: RAC 105 Barcelona. fantàstic.
15: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
16: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
17: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
16: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
17: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
18: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
19: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
20: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
21: Césped Solución.
22: Més informació a céspedsolucion.es.
23: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
24: Bruno Mars.
25: Joe.
26: Olivia Dean.
27: Harry Styles.
28: I els nostres números 1.
29: Mi penya del RAC 105.
30: Soc el Guillem de Bugós.
31: El Fred García.
32: Tinga Flaues i Stay Home.
33: Fumira des del País Valencià.
34: Som els Ties.
35: Soc el Migui Núñez.
36: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
37: Som els Catarres.
38: Tots ells tenen una cosa en comú.
39: Els escoltes aquí.
40: RAC 105.
41: La casa dels teus artistes preferits.
42: RAC 105.
43: Hey, this is Taylor Swift.
44: Taylor Swift, the fate of Ophelia.

0: nom propi i un dels motors de l'escena pop internacional és la reina del moment, Taylor Swift. Aquesta cançó sobresurt de la resta en el seu disc Life of a Showgirl, una cançó de la qual Alan Lillon estava fent la coreografia aquí a l'estudi.
1: Sí,
0: t'agrada, eh?
1: Sí. No caduca aquesta cançó, eh?
0: No, és bona, és bona.
1: És boníssima.
2: És bona. És
0: com les llaunes de tonyina, que no caduquen. Quan no tens res, espera la vida sencera. Això és avui. És avui a l'antiga fàbrica Estrella Damm, quan torna el 105 confidencial, i ara ja saps, aquest any ho fem en un format més íntim, exclusiu, fem preguntes als artistes i també toquen alguna cançó així més en acústic. Estrella Damm ens torna a obrir un cop més les portes d'un dels llocs més màgics de la ciutat de Barcelona, la seva antiga fàbrica de cervesa. Allà parlarem amb els germans Serrasolses, els Ginestar, amb les preguntes que vosaltres els heu fet. Cauen molt bé, però si no teniu entrades, doncs heu de saber que s'han esgotat ja, així que moltes gràcies a tothom per participar, i ja ho sabeu, amb els 105 confidencials, RAC 105 us acosta als artistes més a prop que mai. Gràcies a RAC 105 i també a Estrella Damm. I arribarem a les 10 escoltant La meva sort.

0: Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya.
1: Aixequeu el cul de l'allit.
2: Bon dia a tothom.
3: El Matina Codina.
4: Bon dia, família.
5: Vinga, bon dia, i amb els ànims a tope. Vinga, que vagi bé.
6: Va, som-hi, energia.
7: Bon dia.
8: Us conto cada dia i tindreu l'alegria de per treballar.
9: Bon dia a tots, moltes gràcies.
10: A tope amb el dia.
11: Felicitats pel programa, punyatero.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
12: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
13: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi? On sigui!
2: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
4: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Estan tendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Matina Codina.
12: Volvemos a ser niños.
11: El millor que pots escoltar, Camí del Matadero.

0: Toma, toma, quina injecció d'energia i elegància de la mà de la britànica Ray, aquesta que es diu Where is my husband? Tu t'ho has preguntat, això, no?, algun dia?
1: Where is my husband? Sí, mira, Sergio... Bueno, sí, què? Sí, m'ho pregunto.
0: T'has posat nerviosa,
1: no? No, t'anava a dir, avui fa un any de la meva ruptura.
0: Avui?
1: Això no ho he dit, sí, avui. Molt bé. He somiat amb el meu príncep. Que és fora o no?
0: Home,
1: somiat amb ell
0: i... que no acabes de tenir superat, no? El somni, què?
1: Clar, que no el tinc superat.
0: Explica'ns el somni una mica.
1: No, res, anava a l'Estartit i el veia. Sí. I ella estava treballant, com sempre, i jo pues, em posava trista.
0: Tu saps que aquesta informació li arribarà, no?
1: No ho crec. O potser sí.
0: Càrrec 105
1: arriba. Si li arriba, arriba que li arribi. Que li donin records, si li arriba.
0: Molt
1: bé. Per meva.
0: Vinga, 10 i 5 del matí. Aquesta hora sempre fem... Com que és l'hora tronera, hi ha gent que ens escolta molt tard.
1: Yes.
0: No saben què es comemora avui, 27 de maig.
1: Doncs ara. Avui fa 26 anys que l'Espanyol guanyava la Copa del Rei. Per això estem escoltant l'himne de l'Espanyol. Va disputar contra l'Atlètic de Madrid i van quedar 2-1.
0: Mira, ara mateix ens va escoltar la Carla Benéndez, que és una periquita empedernida.
1: Visca l'Espanyol, Carla, visca, sí, sí. Jo també ho soc.
0: Escolta'm, seguim, va, més coses.
1: Vinga, seguim. El 27 de maig del 1937 s'inaugura el Golden Gate Bridge a la ciutat de San Francisco, als Estats Units, que ens has dit aquest matí,
0: sí,
1: Ernest, que
0: sí.
1: Tu has estat aquí.
0: Tinc una foto, és un viatge preciós que vaig fer per la costa oest dels Estats Units amb la meva amiga Pilar, i la veritat és que era ple estiu, i fotia una rasca que et mors, perquè hi ha boira a San Francisco tot sovint, hi ha una frase que diu que no hi ha hivern més fred que un estiu a San Francisco. Start spreading the news, I'm leaving. I anem amb la inauguració d'un altre edifici mític.
1: Doncs sí, va ser el 1930 que s'inaugurava el Chrysler Building a New York amb els seus 319 metres d'alçada, convertint-se en l'edifici més alt del món en aquell moment.
0: És aquell tamputxegut i platejat, preciós, eh? De l'Skyline Nova Yorkès. I ara viatgem cap a França.
1: Cap a França, sí, per comentar que el 1792 s'utilitzava per primera vegada la guillotina a París, que no és una efemèride maca, però sí que és històrica, perquè la guillotina s'han fet moltes pel·lícules,
0: sí.
1: I per desgràcia abans s'utilitzava molt, i mira, de passar una data com avui, que es va començar. Res a dir.
0: Sí, és que tenia la imatge d'un cap rodant i he pensat que val més que callis. Més coses.
1: Vinga, l'Aitana, que és celíaca. Avui hem celebrat, i ho tornem a celebrar, bueno, celebrem, commemorem el dia del celíac, aquí a Espanya, és una dia nacional. Per tant, a tots els celíacs, ànims, perquè no és fàcil.
0: Des del matí a celíac. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari?
1: Doncs l'actriu Lily Rose Depp de Nosferatu, avui fa 27 anys, també el director de cine Yorgos Lanthimos de Poor Things, en fa 53, i seguirem amb una dona que m'encanta, que avui en fa 75, i és talent, i ella és la Anna Belén. Yeah.

0: vas practicar ni a per anar a tocar més suena, on els Chunguitos van fer una versió.
1: Mira, mira, escolteu. Dale.
2: La puerta de Alcalá.
1: Sí, els Chunguitos que van actuar a Razzmatazz fa dos dies i aquí estan imitant a l'Anna Belén. Escolteu com es perden.
0: Sí que és Chunguita la interpretació.
2: Carlos con aire tercero.
1: Van ser uns grans concursants.
0: Un dia d'aquests em fotreu un tret al cap.

0: no deixem els artistes del món de la música.
1: No, perquè acabarem amb el cantant de Crowded House, en Neil Finn, que avui en fa 68.
0: M'encanta. Va. I què ens vols explicar sobre Miley Cyrus?
1: Doncs us he d'explicar què és notícia Miley Cyrus, com, perquè s'ha convertit en la primera celebritat nascuda als anys 90 que ha rebut una estrella a Hollywood, aquell passeig de la fama, el Walk of Fame, un acte que es va celebrar envoltat de familiars i amistats conegudes, coincidint amb el 20è aniversari de la sèrie Hannah Montana. Per tant, la Miley està en el seu prime aquest any.
0: Trobo que els que porten el tema aquest de les estrelles del passeig de la fama de Hollywood han anat una mica tard, no?
1: Una mica tard, però ja la té, ha anat molt guapa, han fet aquest acte i tothom està parlant d'aquesta estrella.
0: Doncs ben enlluernats amb la claror d'aquesta estrella.
1: I tant.
0: Hem arribat a les 10 i 9 minuts. Moltes gràcies, Marc Puga.
1: A tu!
0: No hi ha cosa més bonica, més maca que tu.
1: Oi,
0: com
1: oi,
0: diu
1: oi,
0: Benson Boone, Beautiful Things. Oh.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: som RAC 105, però últimament podríem canviar-nos el nom i dir-nos Ràdio Bruno Mars, perquè entre les noves cançons que posem i algun dels seus clàssics al costat de Travis McCoy, com aquest Billionaire, què més voldríem, eh? Que ser rics del cagar i triar si volem treballar o no. Jo crec que escolliria seguir aquí amb vosaltres, eh? Perquè sóc un malalt d'això.
1: Que mono.
0: Un minut i un quart, doncs, al matí estan trucant a l'Òscar.
1: Òscar!
0: Òscar, bon dia, sóc Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio, des de RAC 105. Com estàs, Òscar?
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Quina sorpresa.
0: Quan et cau o no t'han caigut els 36?
2: Doncs avui mateix.
0: Per molts anys, guapo! Olé! No t'ho esperaves, això, eh?
2: No, és la primera vegada.
0: Ah, home, aquestes trucades sorpresa del matí a Codina sempre et deixen, doncs, aquell record, no?, i aquell punt d'il·lusió. I és que els teus pares, el Paco i la Carme, estan molt orgullosos del bon fill en què t'has convertit, i també es veu que ets un padrazo, que fa dos mesos que va arribar al món la teva criatura, un nen que es diu Àlex.
2: Correcte.
1: Ai, quina alegria.
0: Què?
2: Diu, moltes gràcies.
0: Quin terratrèmol, no?, l'arribada d'un nadó a casa.
2: La veritat que, bueno, ho estem portant bastant bé, però no us enganyaré, és una miqueta cansat.
0: Sí, quin és ara mateix, diguem-ne, la novetat que menys t'esperaves, no?, d'aquest càrrec que és la paternitat, dormir poc, no sé, de cop i volta aquest amor irrefrenable que diuen que sents quan veus la cara del teu fill, explica'ns.
2: Bueno, la veritat que és un cúmul de sentiments, sobretot positius. Sí que és veritat que hi ha, doncs, punts, doncs, que es trobes desbordat, però al final, quan el veus somriure, se t'oblida tot.
0: I ara que estàs de baixa de paternitat, o ho vas combinant amb la teva parella?
2: Vaig començar el dilluns passat a treballar, ho he fet, la baixa la fem partida, i ara el juliol, doncs, la torno a agafar ja fins l'octubre amb el petit tot el dia.
1: Molt bé.
2: Que moltes ganes.
1: A gaudir-ne.
0: Doncs, escolta'm, a part dels teus pares, també l'Enric i el Francesc també et feliciten, que són els teus germans.
2: Els meus germans bessons.
0: Els teus germans bessons, eh?
2: Sí.
0: I què, et fan una mica el buit pel fet de ser germans bessons, o al contrari?
2: Ara no. Sí. Però quan vivia a casa dels pares, no buit, però sí que és veritat que ells tenien molt més feeling entre ells.
0: Clar.
2: En la veritat, ens portem 7 anys,
0: sí,
2: però fa uns anys que la veritat que tot ha canviat. Ens hem fet gran els tres, i la veritat que molt bé ara els tres.
0: Ho diuen, que els bessons fan un tàndem, una complicitat, no?
2: Sí,
0: que els desmarca una mica. Molt bé, doncs escolta, res, sí, un petonet, Òscar, des del Matina Codina.
2: Moltes gràcies per la trucada, una abraçada ben forta.
1: Mira, que ets
0: maco i trempat. Tenim una audiència que no ens la mereixem. Si voleu encarregar una trucada, ja ho sabeu, teniu un correu electrònic 24/7 disponible, que és desperta@rac105.cat. Ens dius a qui voleu que truquem, per quin motiu, sobretot poseu-nos el telèfon i també una mica el

0: remitent.
1: Això, molt important.
0: I una mica d'informació sobre la persona que hem de despertar des del matí. Acudint a on ara escoltem els Catarres i la Nova.
1: Oh!
0: Un himne.
1: Que bona.
0: Titulat Diumenge sense drama.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: ràdio matinal. Que voldries que en fossin més? Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
1: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Formigueig, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombofit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombofit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ho faré fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu? Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: Matina Codina.
15: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
0: Matina Codina amb Ernest Codina.

0: divinitat Halo i la Beyoncé es feien famoses l'any 2009 des del disc I Am Such a Fierce. 3 minuts i 2 quarts d'11. Parlem de Belén Esteban, que podria tornar a l'univers de Mediaset a Telecinco. Què ha de passar perquè això passi?
1: Mira, el que està dient la Rosalía una mica és el que diu la Belén Esteban, el que voldries tenir només veure bitllets de 100, perquè estan negociant amb Telecinco.
0: Ui, ui, ui.
1: Clar, pot tornar si es posen d'acord. Després d'anys de retirada de la cadena, arran de la cancel·lació del Sálvame el 2023, recordem, segons diverses informacions, la Belén Esteban podria tornar fent una aparició primera de viernes, després es podria incorporar al Sálvame i s'està especulant que podria participar una nova edició de Gran Hermano. I direu, i com pot passar això? Doncs, la Belén Esteban està demanant a la cadena fins a 40.000 euros, setmanals, Ernest. 40.000 euros a la setmana i vuelvo.
0: 160.000 bruts al mes, collons, tu.
1: Clar, la cadena oferia bastant menys, que és entre 10.000 i 20.000 setmanals, que a mi ja em sembla una borrada.
0: També, que fossin mensuals, no. Per mi.
1: I s'han de tenir en compte que moltes informacions aquestes provenen del cor. Fa pocs mesos que la mateixa Belén havia dit que volia fer una pausa televisiva. Vull dir que s'està especulant aquesta possible tornada, però no ho sabem.
0: Porque la princesa del pueblo lo vale.
1: Home, princesa, aquesta senyora, no sé.
0: Sí, home, això s'havia dit.
1: Sí, perquè, sí, s'havia dit, sí, sí.
0: Perquè realment és una dona molt popular. Jolín. També és veritat que potser s'està passant amb el preu, tot i que és veritat que un s'ha de fer valdre.
1: Popular, això és perquè... Sí, és que...
0: sí, no, però el que et volia dir és que també ha de recordar que si no la recull Telecinco, aquesta dona, potser d'aquí 4 dies s'està arrossegant pels carrers. Vull dir que no sé fins a quin punt hauria de tocar una mica més de peus a terra. Canviant de tema, parlem de Pep Guardiola, sí, que ja sabeu que és un dels homes del moment, perquè ha deixat la banqueta del Manchester City,
1: sí.
0: Tot i que continuarà vinculat al grup del Manchester City amb assessoraments i altres qüestions. Però no parlem ara de la qüestió de l'àmbit futbolístic, sinó del més personal i romàntic. Perquè hi ha rumors al respecte d'una relació de Pep Guardiola.
1: Sí, més o menys, en un moment molt emotiu, que ha sigut just en aquest comiat del Guardiola al Manchester City després de tants anys al club, se l'ha vist reaparèixer amb la Cristina Serra, i direu, qui? La seva exdona. Aquella dona amb la que portaven 30 anys junts i a principis del 2025 es va saber que la parella estava separada i en un procés de divorci. Molts mitjans van apuntar que era la distància entre el Manchester i Barcelona, que la decisió era obsessiva del Pep per la feina, que s'havia esgastat la relació... Bé, això que fa la gent d'especular sense saber, no?
0: Sí.
1: Doncs, ara s'ha vist una imatge, que estan els dos així com molt acaramelados, no?, en aquest comiat. Jo trobo molt maco, si estan divorciats, que simplement hagi anat a acompanyar-lo en aquest moment. Ho trobo molt bonic.
0: Jo crec que no hem de segellar un retorn.
1: I no vol dir que estiguin tornant.
0: Jo crec que són dues persones que tenen una família, comparteixen uns fills, etc., i que segurament es deuen estimar moltíssim, la qual cosa és per treure's el barret. I,
1: sí.
0: I això no vol dir que hagin tornat, però sí que és veritat que entendreix bastant aquesta imatge d'un retrobament entre tots dos, com a mínim.
1: Si tornen, doncs que els hi vagi bé, també, no sé.
0: Molt bé, doncs vinga, ho deixarem aquí.
1: Marta, vale,
0: moltes gràcies.
1: Adéu.
0: 11:15 de seguida, Marina Castellví.
1: Olé.
0: Però abans, Justin Bieber, que torna a estar molt d'actualitat després de reaparèixer al Coachella fent una actuació on va cantar temazos com aquest Baby. Oh, wow.

0: aquesta cançó insòlita que està fent aquests dies, entre millor que mai, ja al so tropical de Camina Cabelló i Eixiran, eh? Quines ganes d'anar a la tombona, a la piscina, de posar un gelat, una caipirinha, una caipirosca, mentre escolto cançons com aquesta que es diu Bam, Bam. És un honor saludar gairebé cada matí la Marina Castellví. Li queden tres programes amb nosaltres perquè s'acaben ja les seves pràctiques al matí.
1: Ernest, no pots començar la secció dient això, que em poso a plorar in situ. Estic molt trista, us trobaré molt a faltar.
0: Divendres et donarem el temps que necessitis per acomiadar-te de tots nosaltres, i nosaltres també direm coses boniques i tal, perquè ets una de les millors estudiants de pràctiques que ha passat per aquí. També és veritat que els ho dic a tots.
2: Sí.
1: Sí, no passa res.
0: Però en aquest cas és veritat.
2: He de dir que en aquest cas ho penses i jo ho sé, perquè a mi m'ho ha dit, però també és veritat que li diu a tots.
0: Meravellosa, la Marina Castellví.
1: S'agraeixen aquestes paraules.
0: Avui la Marina ens porta els 5 museus més estranys del planeta Terra.
1: Oh, exacte. Sí, és que quan pensem en museus, doncs normalment pensem en art, en història, en ciència, jo que sé, un Louvre, un Museu del Prado. Sí. Però avui descobrireu que hi ha gent que ha decidit dedicar un museu sense a coses absolutament surrealistes.
0: Endavant.
1: Comencem amb el Museu dels Fideus Instantanis, trobat a Yokohama, que està a Japó. I és que sí, existeix un museu dedicat als típics fideus instantanis que estan...
0: Els Yatekomo.
1: Els Yatekomo, aquells que estan llestos en 3 minuts i dels quals és millor no mirar gaire els valors nutricionals. No vols que et donés un ensurt?
2: No cal.
0: Us agraden aquests fideus? Jo trobo que són una mica farta pobres.
2: Sí, a mi sí m'agraden.
1: Sí, és típica cosa que et soluciona un sopar.
2: És ràpid, sí, un
1: però
2: dia.
1: Tenen més conservants que nutrients. Doncs bé, allà pots veure més de 3.000 envasos diferents de fideus instantanis i fins i tot crear la teva pròpia tassa personalitzada.
2: Uau.
1: I és que em pregunto, podem fer un museu del ramen?
0: Hòstia, que bo que és el ramen, eh?
2: A veure, això
1: sí,
2: no m'agrada
1: a mi. Està molt bo,
0: quina meravella.
1: Podem fer un museu del ramen? Es fa un museu dels Yatekomos? No sé, és com tu si aquí a Catalunya féssim un museu dels macarrons del Bode de Bo.
2: Oh, correcte, això sí que seria
0: correcte,
2: guai.
0: Correcte, correcte. Escolta'm, el ramen ara l'estiu entre menys, eh? Però... Museu de l'Art Dolent a Boston, als Estats Units.
1: Doncs sí, és que aquí hi ha un museu que celebra l'art que surt malament. Al seu interior hi ha una col·lecció d'obres intencionadament dolentes que ofereixen una visió humorística i bastant surrealista de l'expressió artística. I què podem trobar allà, doncs?
2: Què?
1: L'última cançó de la Letizia Sabaté.
2: Au, au.
1: Tota la saga de Torrente.
2: Au.
0: Espera't, ara que l'has anomenat, deixa'm-la posar, sisplau. On te ves,

0: m'agrada no irònicament la cançó.
1: No, i m'encanta.
2: No creieu que hi ha una mica de cançó en aquesta intel·ligència artificial? Pregunto.
1: Bona pregunta.
2: Sí, doncs bé, en fi, seguim amb el Museu del Menjar Cremat a Massachusetts, a Estats Units.
0: Això està a casa meva, la cuina a casa meva, això.
2: Sí, sí que t'anava a dir, Nes, vull dir. No cal anar fins a Massachusetts per veure
1: no
2: aquest
1: fa
2: museu.
1: Falta.
2: Doncs bé, i és que aquest museu, tal com diu el seu nom, exposa menjar real completament carbonitzat per accidents de cuina. Allà s'exposen torrades negres, patates cremades, sí, o paelles destruïdes, i el millor és que ho exposen com si fossin autèntiques obres d'art.
0: Jo sóc el millor fent la pizza al forn, sí, perquè sempre em queda perfecte, en el punt de cremat perfecte. I no, és a dir, que no se'm passa. En canvi, amb el pa torrat tinc un problema.
1: Jo. Se't crema.
0: Perquè m'agrada torrat i a vegades, hòstia, em passo. Perquè sí, em despisto. Tal.
2: És que hi ha una línia molt fina entre torrat o cremat.
0: Sí, sí.
2: Doncs bé, fins ara el top havia estat bé normalet. Però ara les coses es comencen a posar una mica sèries.
1: Ai.
0: Val, hi ha temps per un últim museu?
1: Va.
0: Tu tries.
2: Sí. Doncs bé, seguim amb el Museu Falològic d'Islàndia.
0: Aquest t'agradarà, ja veuràs, Mar.
2: Aquest t'encantarà. Sí. Aquest museu té la col·lecció de penis més gran del món. Actualment tenen aproximadament 286 exemplars de 93 espècies diferents.
1: Uau.
2: I el més fort de tot és que el seu objectiu és aconseguir els penis de totes les espècies de mamífers d'Islàndia.
1: Uau, però són escultures.
2: No sé quin malalt ha fet això, però no sé quin malalt hi va cap allà.
0: Busca aquí al ChatGPT quin és l'animal que té el penis més gran. Jo diria que és la balena.
1: Jo diria l'elefant.
2: Sí? No diuen el cavall?
0: No. Que jo crec que hi ha un...
1: Ara ho sabrem, al chat.
0: Un animal GPT aquàtic que té un penis molt, molt llarg. Molt bé, quin és el museu?
1: La balena blava.
0: Veus?
1: Pot tenir un penis entre 2 i 3 metres de llargada.
0: 2 i 3 metres.
1: Mira, l'elefant africà, jo dic l'elefant, 1,5. Déu-n'hi-do. Diu que l'ànec argentat té un penis espiral.
0: Molt bé.
1: I el pop...
0: Vale, ja està.
2: En quin moment hem acabat parlant de penis.
0: Sí, la pregunta que us faig, noies, a vosaltres, la mida importa o no?
2: L'important no és el conductor, o sigui, no és el cotxe, sinó el conductor.
1: Oh! És que anem amb aquest titular. No, diré que no. Et diré que no. És que estava pensant en unes experiències...
0: No sones gens convincent.
1: No, perquè no és important, perquè també és important la resta de coses, no fa falta. Vull dir, el sexe té moltes més coses, sí, no?, que el penis, però,
2: això,
1: bueno...
2: Pots tenir un violí, sí, però si no el saps tocar...
1: Passa que hi ha moments que et trobes una sorpresa, a vegades, i, bueno sí, no?, sí, et sorprens. Sí.
0: És com, entenc que cada penis que descobreixes és com una mena de regal, no? L'has de sí, desembolicar, no? I no saps què et trobaràs.
1: Sí, ja, dius, ara aquí, saps? I a vegades penses una cosa i de sobte, pop, saps?
0: Estaria hores parlant de penis amb vosaltres, sí, però jo crec que ho podem deixar aquí.
1: Deixem-ho aquí.
2: Millor que ho deixem aquí.
0: Ho deixarem aquí. O pel somni que ja sap l'audiència que tinc jo, que és presentar un programa de nits.
1: Deixem-lo per aquest programa.
0: Jo vull presentar un programa de nits. Des d'aquí faig una crida a la direcció i a la propietat d'aquesta empresa.
1: Arrano!
0: 4 minuts i 3 quarts d'11. Ara us deixo... Hòstia, és que em desconcentreu. Ai,
2: no, bé, a més amb aquesta cançó de fons sonant durant mitja hora, Ernest.
1: S'ha posat... Estàs hot?
0: No. No, tot i que la següent artista m'encanta en tots els sentits possibles.
1: Qui és?
0: Maria Jaume. El cor robadíssim. Robadíssim.
1: Si és que també me l'ha robat a mi.
0: I aquesta cançó la tinc en bucle al meu cotxe. Jo quan viatjo em poso sempre San Domingo Forever.
2: Home,
1: que bona.
0: Deixeu que us porti. Deixeu-vos endur per la cançó.
2: Quanta expectació per una cançó.
0: Mira, escolta.
2: Oi.
0: Mira.

0: Martina Codina.
1: Felicitats pel programa.
2: REC 105 Barcelona.
3: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
4: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGH Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MG ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: La vida està cada cop més cara.
11: Els preus, home, no paren de pujar.
12: Un mango, 9 euros.
13: Robatori.
14: Inflació!
15: Necessites estalviar.
16: I a RAC 105
17: et volem regalar una idea.
18: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
19: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
20: No pots canviar d'emissora.
21: No pots escoltar una altra cosa.
18: RAC 105.
22: La teva música.
23: RAC 105. Hey, què passa?
24: RAC 105.
25: This is hip music.
26: Som els Catarres.
27: I'm Lizzo.
26: Som la teva música.
0: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: És el debut a RAC 105 de Tame Impala amb la fantàstica veu de Jenny, aquest homenatge al personatge ficció més sanguinari. 10 minuts i les 11 del matí.
1: Yeah.
0: Anem a mossegar la ràdio un cop més amb una trucada despertador. Truquem a la Paqui/Paca.
1: Vinga.
0: Perquè fa 58. Encarrega la teva trucada desperta@rac105.cat. Hola, que hi ha la Paqui per aquí, sisplau.
2: Dígame.
0: Ets la Paqui?
2: Sí, o lo que quiera.
0: A vegades també et diuen Paca, no? A vegades, o què?
2: Sí, dígame.
0: Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Truco des de la ràdio, des de RAC 105.
2: Sí.
0: De part de la Laura.
2: Sí.
0: Qui és la Laura?
2: La Laura, creo que es mi hija, vamos.
1: Ah, ¿crees?
0: ¿Crees?
2: Tengo más Lauras. No, tengo más Lauras, pero mira, se llama Laura.
0: Sí, mira, no només la Laura, sinó també el Pablo, i el José Manuel, diu que també et felicita.
2: Sí,
0: Diuen que ets la persona de Múrcia més famosa després del Carlos Alcaraz, no? És perquè ets filla de murcians.
2: Això dicen ellos. Están fatal, de verdad.
0: Sí.
2: De verdad que están un poco mal, sino...
0: Escolta...
2: Se les ha contagiado de su madre, tío.
0: Sí, saps que ens han explicat també, Que tens els cabells molt arrissats.
2: Sí, despeinados, sí.
0: Però tens, diguem-ne, uns cabells afro?
1: Ah.
0: O diguem-ne que simplement ets una espanyola amb el cabell arrissat?
2: Vale, me viene una española. Los afros son más caracolados. Lo mío es un poquito más alborotado, como yo.
1: Bueno, muy bien.
0: Això porta feina, no? Paqui, diguem-ne, cuida...
2: Un poquito, sí.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Ja m'agradaria tenir cabells arrissats. El meu problema és que no tinc cabells, pràcticament. Ja.
2: No tires nada, ninguno, ni flequillo ni nada.
0: Poquita cosa.
2: Sí. I
0: con implantes, que jo he passat per quiròfan, carinyo. Sí, sí.
2: Con Turquia?
0: Bueno. Turquia? No, Turquia no. Ho he fet al carrer Amigó de Barcelona, que m'ho han fet bé. Sí, sí, sí.
2: Bueno, entonces está bien, porque mucha gente se va a Turquia.
0: Escolta'm...
2: Me alegro de oírte, me alegro también de que mis hijos se acuerden de mí.
0: Sí,
2: pero, home... Y mi marido también, por supuesto, también mi marido.
0: És sí. Que només parlen bé de tu, Ens diuen que ets molt divertida, que ets una tia molt graciosa,
2: sí.
0: molt catxonda,
2: sí.
0: Que no pares mai, que ets un torbellino, no, tu?
2: Sí,
0: Paqui.
2: Sí, eso. Lo que pasa es que ahora me están pillando, bajando de acompañar a mi madre del médico, sí. Entonces, claro, ahora mismo no puedo ser más efusiva.
0: Escolta,
2: estoy agradecida.
0: Paqui, entenc que els teus pacients, no sé si treballes a un hospital, a un CAP o on treballes exactament, sí. Però ens ha dit que ets infermera.
2: Ahora,
0: ets de les que et fas estimar, tu, Paqui, eh?
2: Sí, así voy yo. Tanto dar y recibir también mucho por eso.
0: No, però és molt d'agrair quan vas a un centre sanitari, que mai s'hi va per gust en aquests llocs, i trobar-te una persona simpàtica com tu, Paqui.
2: Yo creo que sí. La verdad que no, nadie va de paseo.
0: Carinyo, per molts anys, aquest brindis per tu, Paqui.
2: Sí, te la agradezco. Muchas gracias, que te caiga buen día.
0: Salut, amore.
2: Un abrazo.
0: Salut, adéu. Que és maca la Paqui. Toni Clapés, bon dia.
3: Què tal? Bon dia des del Pol Nord. Ja tens aquí l'aire condicionat, xato, que vaig a parar-lo. Fred que...
0: Bueno, això, saps qui havia assegut aquí ara en aquesta cadira, no?
3: Sí, la Mar Puga.
0: Bueno, ja saps que la Mar Puga... No, que...
1: La Mar Puga.
0: No, que el Clapés diu que fot fred en aquest estudi.
3: El que acabo d'entrar Clapés... aquí i... Vamos.
1: I què passa?
3: Bueno, que fa un fred que pela.
1: Perquè, bueno, jo pues, tinc calor.
0: Jo crec que tu el que et passa és que... saps això de que el fred conserva?
1: Sí.
0: No?
1: Igual,
0: tu no et vols fer gran perquè...
1: Jo sóc superfredolica, però m'encanta el fred i a mi suar no m'agrada i que sueu tampoc m'agrada i doncs m'agrada estar en un clima fred que prefereixo que ens agafem angines que ens posem a suar.
0: Angines és el menor dels mals. Jo crec que estem al límit de la hipotèrmia.
1: No fa tant.
0: Crec que s'està millor al cim de l'Everest. Escolta, fem una pausa de 2 minuts i el Toni Clapés ens posa nota del programa d'avui.
3: Correcte. Avui hi ha hagut una esbroncada en antena que ara mateix recuperarem. Que m'ha semblat d'un mal gust terrible.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: Valorado.
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl, val la pena.
7: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
8: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
0: Va, a veure si ens sortim indemnes avui o ens destrossa el Toni Clavés. Bon dia, Toni.
3: Què tal? Bon dia. Comencem amb el
1: Hola,
3: pitjor.
1: Hola, Toni. Oh,
3: què tal?
1: Estàs guapíssim. Guapo. Però
3: no
1: feu, molt
3: avui, no em feu la rosca, tremendo. Que ja sé... Toni,
13: quin porte que tens. No, quina elegància, la de França.
0: Quin professional. Oh,
1: sí. Que olores.
3: Bé, mira, el pitjor del programa, per molt que digueu, ha estat la trifulca entre el Sergi Ferrer i el Pedrol a la secció d'esports.
0: És que és un incendiari, el Sergi Ferrer.
3: Bueno, aviam, tot ha vingut perquè el Sergi s'ha avançat, diguem-ne, el guió que tenia preparat el Pedrol i, bueno, aquest, en lloc de callar-s'ho i tirar endavant, li ha fet saber en antena al Sergi que se li estaven tallant el guió. I, bueno, això ha desencadenat en una certa tensió.
13: Entre aquest i el Florentino dient que hable la xica guapa esa... Que
14: bueno, noi, tu t'estàs menjant el meu guió, què passa? Si has vingut aquí a boicotejar-me.
0: Hola!
14: No, si has vingut aquí a boicotejar-me, digue-m'ho.
13: Perdó, si ho he pogut improvisar en 30 segons, és que tanta feina de guió no has fet.
0: Hola! El diablo!
14: Quan tinguis el penis recte...
13: Escolta,
15: no havia sentit la Marta reafirmar-ho.
1: Marta, és que t'ho has flipat,
15: A mi no m'agrada que tot l'argumentari que jo porti, totes les discussions polítiques, socials, a mi s'acabin amb no sé què del pito.
16: És molt desagradable.
1: El què? Que el tingui tort?
16: Sobretot això.
15: És capacitista.
16: No sé què vol dir aquesta paraula nova.
15: Que tens el pito tort.
3: No sé si us fa gràcia, però... Tot el que no s'ha de fer en un programa de ràdio ho acabeu de fer concentrat en aquest minut que...
15: Toni, després tu no ho has vist, però l'Albert i jo ens hem abraçat i ens hem demanat disculpes mútuament i hem continuat la nostra relació d'amistat i professional.
16: Que soy trilirili, també, amb ustedes, o què?
0: No, però un dia més, Sergi Ferrer fent baixar la nota del programa. Més enllà de...
15: El Pedrol també, no? O només el Sergi Ferrer?
0: No, ets tu que t'has emportat per davant la secció del teu company.
1: Toma!
3: El diablo.
0: A veure, hem fet alguna cosa.
1: Què
0: destaques en positiu del programa d'avui?
3: El millor del programa ha estat el Justo Molinero. Bravo. Recomanant, vale, com només ell sap fer, restaurants especials per celíacs en el Dia Nacional del Celíac, que és avui, i m'ha agradat molt, especialment el restaurant Celíac Cruz. Ha estat molt bé. Sabeu que a mi m'agrada molt el Justo. El Justo. Així que, bé, per compensar les pífies dels altres, el Justo avui ho ha nivellat.
0: Anem acabant, però abans posa'ns un número, va, una nota. Què?
3: Per un programa poc professional.
13: Ostres.
3: Que desconeix el que parlarà el company i s'insulten i fan tot el que no s'ha de fer a la ràdio. però també per un programa on tenim el Justo Molinero recomanant restaurants de forma divertida.
0: És un mestre de la ràdio, el Justo.
3: Ara, i música de la ràdio Teletaxi.
1: Boníssima.
3: La nota del Matina Codina d'avui és...
16: No compensa.
3: Un 4.
1: Ostres, oh! Ha tornat a passar!
16: Merda,
1: no, Sergi, perdona, és que és
0: perdona,
1: culpate.
0: La mitjana d'aquests 3 dies encara és un aprovat, eh? Perquè 6, 5, 4...
1: Uf. Ah, demà toca 3.
16: Clar, sí. És veritat.
3: Ah, perdona, et vaig posar un 7 al primer dia.
0: Veritat?
15: Un 7. Ah, doncs aprovadíssim. Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Toni.
15: Bueno, us demano disculpes, eh?
0: No passa res.
1: Et perdonem,
0: avui
1: perquè
0: ets, avui ets tu i demà seré jo. Sí. Bé.
16: Clar.
3: Yeah. Prou pena tens amb això que portes entre les cames.
1: L'Alan no és mai, o quasi mai, us heu fixat.
15: Perquè l'Alan ho fa molt bé.
1: Ja, tio, sempre li diu coses bones al Toni.
0: Ni bon ni dolent. No l'acostuma a destacar.
15: No parlen gaire, l'Alan i el Toni.
3: És com l'aigua. Incolora, insabora i inodora.
1: És que no teniu converses.
0: 11 i un minut, toquem el 2, anem a esmorzar, que hem de preparar el programa demà, que us penseu que fa sol o demà, no?
1: Sí.
15: Ah, no?
0: Doncs ara seguim treballant, eh? Aquesta gent que diu, a les 11 ja anem, ja estem... No.
15: Una polla com una olla.
3: Demà hi ha paella.
0: No us preocupeu.
1: Una paella, també.
0: Sergi, faré moltes gràcies, malgrat tot.
15: De veritat, em sap greu ser un cop més l'ovella negra.
0: Gràcies, Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Gràcies, Cazorla.
15: Apa, adéu.
0: Com estàs del coll, nen?
15: Bé, bé. Passa que ara he anat a la redacció pensant, estàs en zona segura i m'he adonat que a esquerra tinc un aire condicionat i a la dreta tinc una altra, jo estic just al mig rebent-ho tot.
1: I vaig
15: amb un buf al coll, que semblo idiota.
3: Sí que sembles idiota.
15: Enmig de la redacció, a 40 graus que estem.
1: Venen
0: temps complicats a les oficines.
3: Sí. Dia... Sembleu plantes, eh? Vull dir, estem aquí tota l'estona, que si l'aire...
15: Que talicadets.
0: Que ens baixes la nota o què?
15: Per triniris, no?
3: Sí. La nota del Matina Codina, després d'això del Cazorla, és un 3.
1: No! Xavi, calla!
15: Demà un 2, demano disculpes,
0: Millor.
15: Nois, un cop més.
0: Què? Gràcies, ja t'he dit.
17: Sí. No m'ho havies dit, em sembla, però és igual. De res.
0: Gràcies també a la Marina Castellví. Va, nois. Marina Castellví, Albert Pedrol, Abel Caral i l'Arnau Molet. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà dijous, Juernes Paella. I tornarem a les 6 del matí per despertar Catalunya. Una Catalunya ben acalorada. Vinga, anem a esmorzar una sídria avui. Una sídria, una sídria.
18: RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: New Religion, així es diu aquesta cançó de Bibi Rexha al costat de Fightless. És que, clar, això és un històric de la música electrònica que l'han tornat a posar de moda i de quina manera, perquè està sonant per tot arreu.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I aquí estem, arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Repartint èxit, repartint ritme després del matí acudint en aquest dimecres ja, sí, que per molta gent podria semblar un dimarts, però no, és que ja ho tenim fet, això. Ja ho tenim pràcticament finiquitat. De seguida passarà per aquí, doncs, mira, Aitana o Roser amb Bruno Mars. Però abans, Robbie Williams, amb aquesta, es diu Rock DJ.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
6: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.

Artista que es diu Gracie Abrams i aquesta és la seva cançó més coneguda amb diferència. Es diu That's So True. Estem esperant a veure si treu alguna cosa que s'equipari aquest èxit que ha tingut aquesta proposta, però de moment, doncs, no n'hi ha cap que s'ajusti. RAC 105. Seguirem esperant, evidentment. Va, i continuem amb Max Navarro. Aquesta és la segona que ens presenta des de que va sortir d'Operación Triunfo i està funcionant molt bé. Després d'Estrelles, arriba Inigualable. Inigualable.

0: Et vaig a dir una cosa d'aquesta cançó. Saps quantes vegades diu I love you? 33 vegades, sí. Oh. Però a l'hora de posar el títol de la proposta, ella va dir, escolta, no penso dir-li I love you, perquè queda molt evident. Li diré these words i la gent ja que interpreti el que li doni la gana. Doncs sí, these words són aquestes. Són I love you. Natasha Bedingfield va a bona pila d'anys, va publicar aquesta cançó i es va convertir en un èxit rodó. A veure, deixa'm comentar-te una cosa que t'interessa força. I és que si us voleu sentir segurs de veritat, però segurs literalment, la solució és Línia Directa. Tenen una assegurança per tot el que m'importa. El cotxe, assegurat. La moto, assegurada. En Toby i en Max, assegurats també. I el més important, també tenen assegurança de salut. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca als va 917-700-700 o liniadirecta.com.
1: RAC 105. La teva música.
0: Superant el punt de 11:45. Ara mateix, el de Terrassa, Miqui Núñez, que ens arriba amb aquesta proposta. Ska, eh? Sí, en ple 2026. Un altre cop.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Tres jubilades, un pla, zero límits.
4: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
3: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
4: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
3: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
5: El cotxe. Estimaràs les retencions.
6: Mira que bé! De nou obres!
7: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
8: La, la, la, la, la, la, la,
9: mira
8: la,
9: per on vas, idiot!
5: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
10: No hay nada mejor que cocinar con música.
7: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
11: La teva música!
5: A la feina, et semblarà estar de vacances.
12: Perdoni, podria cobrar-me?
7: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
13: Ara cada arbre de una nana!
5: Allà on siguis.
7: Facis el que facis.
14: Millora els teus dies amb RAC 105.
15: Ei, què passa?
16: RAC 105.
17: This is hip music.
7: Som els Catarres.
18: I'm Lizzo.
7: Som la teva música.

Déu-n'hi-do quin parell que s'han ajuntat en aquesta proposta. Per un costat a Madonna, la reina del pop, amb la princesa, podríem dir, perquè Sabrina Carpenter també està arribant molt fort i amb la seva música també una mica irreverent, no? Segueix una estela que ha deixat la Madonna. Doncs bé, aquí tenim la col·laboració conjunta que ja feia dies que començaven a anunciar, doncs aquí la acabem d'escoltar. Bring Your Love. Vaya atenció perquè Miley Cyrus ha rebut l'estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.

La Taylor Swift, amb aquesta cançó que es diu Polite. La Taylor, que per cert, hauria de casar-se aviat. No sabem exactament ni la data ni el lloc, tot i que comencen a haver-hi molts rumors. Ho he explicat alguna vegada, i és que ella no envia invitacions als seus convidats, sinó que els truca directament i els hi diu: no diguis res, eh? I això fa, doncs, que hi hagi menys filtracions, tot i que n'hi han, evidentment. RAC 105. La que no pinta que s'estigui a punt de casar, sinó que fa poc que s'ha divorciat, és Shakira. Ara, al nivell musical, no l'ha perdut. Al costat

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
4: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes,
9: t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar. Quan no tens res,
10: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
13: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
13: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial.
14: Invitacions exaurides.
10: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
13: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

Day, que s'acosta al Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: ahora sí. Afrojack, Sia, David Guetta, amb aquesta cançó que es diu Awake Tonight. Una grandíssima proposta per començar aquesta nova hora, no trobes? Música electrònica que ha tornat, eh? Sí, semblava morta, però no. Com diuen, estava de parranda. I mai millor dit. Ara està sonant un altre cop per tot arreu i nosaltres que ens alegrem moltíssim, ens en alegrem moltíssim. I per això, doncs, de tant en tant fem aquestes pinzellades aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ets a RAC 105, ets a casa. Per tant, posa't còmode, que tenim la teva música, sí? De seguida Bruno Mars o Caigo, però abans, talent de casa, talent de Catalunya. I quan dic Catalunya, concretament vull dir Osona i concretament vull parlar d'una formació que ens deixen. Ai, sí, els trobarem a faltar, eh? Oques grasses! Però abans passaran per festivals com, per exemple, el Cabró Rock a Vic, a casa. Ganes de veure'ls. Això està guai, sí senyor!

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: Asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Adidas, Nude Project i Tommy Hilfiger. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
4: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
8: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Rex MC.

Doncs aquí la Rosalia, que no acaba de... no para, vaja, de rebre premi. Perquè recentment, de fet, ahir es van portar ni més ni menys que 8 premis als premis de la música espanyola. Sí. Gràcies a Lux. I gràcies a cançons com aquesta que acaba de sonar ara mateix. També van triomfar, doncs, Leiva o Robe Iniesta, que van sonar, doncs, cançons del malauradament desaparegut artista. Va, que continuem avançant i ho fem ara mateix amb Lost Frequencies, amb aquesta grandíssima proposta que ja coneixes de sobres, una mica de música house, tropical house, podríem dir, perquè fa caloreta. Doncs va, música refrescant. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

És ni més ni menys que Lady Gaga amb aquesta cançó que es diu Shape of a Woman i que forma part de la banda sonora de El Diablo se viste de Prada 2. Sí? Pel·li que, per cert, ha funcionat molt als cines i que té una banda sonora excelsa. Quan no tens res, va, atenció, perquè avui és el gran dia. Sí, senyor. A partir de les 7 de la tarda torna un nou 105 confidencial a la fàbrica Estrella Damm amb Ginestar. Un format íntim, exclusiu. Per conèixer de ben a prop, doncs, aquesta banda que és una de les més estimades de Catalunya actualment, eh? Sí. I que ens han fet cançons brillants. A més, avui els hi preguntarem coses que vosaltres mateixos heu anat dient a través del nostre formulari que hem penjat a la nostra pàgina web, a rec105.cat. Per tant, si ets un dels afortunats que té invitació, que té entrada, recorda, t'esperem a les 7 de la tarda al 105 Confidencial, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, sigues puntual, perquè això és el primer que arriba, el primer que seu, saps? I que podria ser, a veure, si vols estar a primeres files, vine a una hora prudent per poder-ho fer. En fi, va, t'esperem allà. Continuem avançant i ho fem ara mateix amb Tom Odell i amb aquesta versió que em feia DJ Tiesto, un tio veteraníssim de la música electrònica fa uns quants anys. Es diu Another Love. Ai, que hem tocat fibra aquí.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: La vida està cada cop més cara.
6: Els preus,
7: home, va,
6: no paren de pujar.
7: Un mango, 9 euros.
8: Robatori.
6: Inflació!
5: Necessites estalviar.
9: I a RAC 105 et volem regalar una idea.
10: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
11: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
12: No pots canviar d'emissora.
13: No pots escoltar una altra cosa.
10: RAC 105.
14: La teva música.
15: La teva música.

És la Kate Ryan, una de les veteranes de la música, doncs, de ball, no? Que porta ja molts anys fent grans èxits, i aquest és un bon exemple, una de les cançons que també forma part de la seva cartera de grans hits. Mira, parlant de grans hits, aquesta és Aitana, amb Los Ángeles.

0: Doncs aquest és Joe Kiri, amb aquesta que es diu End of Beginning, la seva cançó insígnia. De fet, la va publicar el 2022, si no vaig equivocat. I no va ser fins que va aparèixer a la sèrie Stranger Things que es va començar a popularitzar. Ara sona escàndol, eh?
1: La teva música.
0: Direcció a la una del migdia. Marcos, amb K, ve a recordar-nos una cosa molt clara. Que no es diu pistatxo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
10: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
11: Ja fa dies que li tens, no?
12: Va, és petit, no passa res.
10: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
13: Carlàs canvia, Carlàs repara.
1: RAC 105.

0: A veure, això és sobrenatural, eh? Tenen una veu d'un altre món. Sí. Es diuen Hantrix i amb aquesta que es diu Golden han conquerit el planeta sencer i no m'estranya, perquè és una cançó que s'enganxa moltíssim i que, a més, doncs, ja et dic, has de tenir un talent desbocat per poder fer això, escolta.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet.
0: És que no sé si has intentat cantar-la, però ja et dic que és una cosa una mica complicada, en fi. Arrenquem una hora, va. Salutacions a l'Arnau Molet. Em passen 4 de la 1 al migdia i aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb bon rotllo, bona música, bon ritme, tot allò correctíssim. Benvingut a casa. De fet, de seguida passarà per aquí Doctor Prats, Teddy Swims, però abans, mira, un d'aquells remembers en majúscules és Alexandra Stan. Te'n recordes d'aquesta o no? Mr. Saxo Beats.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

És el Nil Moliner amb aquesta cançó que es diu Me acuerdo de ti. Nil Moliner, per cert, flamant guanyador de premis RAC 105. I a més, ahir va passar pel Matina Codina, ens va explicar coses molt interessants, com per exemple que quan va anar a veure Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, ell ja doncs, projecta el seu propi concert allà. Jo crec que hi arribarà i, a més, merescudíssim, perquè és un artista que ha estat picant pedra durant molts anys, ha començat des de baix i es mereix absolutament tot el que li està passant, que ja ho podem dir així de clar, és una estrella. I punt, clar que sí, Nil Moliner. En fi, us he d'explicar una cosa que val molt la pena, i és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. Sí, sí, a tot l'estat, eh? I sí, si a més et canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren nota, va, 917-700-700 o liniadirecta.com, 917-700-700, liniadirecta.com. El valor de ser directe...

Doncs moltes ganes d'escoltar el nou treball d'Olivia Rodrigo. Si em pregunten, aquesta és la primera cançó que li coneixem. Es diu Drop Dead. Però ja n'ha publicat una altra que porta per nom The Cure, que també apunta maneres, que també és un bon èxit. I veurem què més ens depara aquest nou àlbum, aquest nou treball, aquest nou disc d'un artista que ja la considerem catalana. I ho dic perquè després de fer aquella col·laboració amb el Barça es va passar una setmaneta voltant per Barcelona. Fins i tot diuen que es va enamorar aquí. Perquè hi ha un vídeo on creua mirades amb un català i ella sembla que li fa alguna cosa a dins, li fa til·lín, eh?

0: Rec105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
26: RAC 105.
27: Sempre apostant per la música en català. La vida està cada cop més cara.
28: Els preus,
29: home,
28: no paren de pujar.
30: Un mango, 9 euros.
31: Robatori.
28: Inflació.
32: Necessites estalviar.
28: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
27: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
28: No pots canviar d'emissora.
33: No pots escoltar una altra cosa.
28: RAC 105.
27: La teva música.
34: Sim, sim, rock.
35: Let's go!
28: La teva música.

0: Doncs mira, quan la cosa es complica una mica, sempre és important tenir algú al costat i bàsicament això és el que parla aquesta cançó del 2012 d'Emily Sandé. Déu-n'hi-do, ha plogut. Next to me. Va, que això no para.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Anem de cap a 3 quarts de 2 del migdia i ara és el moment d'Oques Grasses. Sí, aquesta formació que farà 4 Estadi Olímpics. Es diu ràpid, eh? Abans, però, passaran pel Cabró Rock. Això es diu Elefants.

Doncs mira, estem aixecant la mà aquí a RAC 105 perquè no, això de ballar tampoc és lo nostre. I és una mica el que diu la Naina i la Fúmiga directament des del País Valencià. De fet, aquesta cançó la vam poder veure en directe als Premis RAC 105 i va ser una de les actuacions més celebrades. Quin bon rotllo que gasten aquesta gent del sud, eh? Com ens agrada. I com trobarem a faltar la Fúmiga, per altra banda. Però bé, la Naina ve trepitjant molt fort i també tenim ganes de descobrir què ens té preparat. RAC 105. Va, jo que em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, de seguida el Buscarons amb més, amb les millors cançons, de fet. Abans, però, passarà per aquí Bruno Mars o Beyoncé amb aquest country, Texas Hold'em. Apa, fins demà.

0: Indra. És boníssima la nova cançó dels Catarres.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Diumenge sense drama i un dimecres encara menys, eh? És 27 de maig, són les 2:03. Moment de compartir una estona plegats com fem cada dia aquí a la ràdio, que és un gust i un plaer formar part d'aquesta família que es diu RAC 105. Doncs som-hi, salutacions a l'Albert Buscarons. Serà una altra d'aquestes cançons, productes de la viralitat d'internet. Fa una mica més d'un any que ho va rebentar Douchi amb aquest Anxiety.

0: Rex en 5 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
3: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
3: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
5: Sí, pesat, aquest, no?
6: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: Rec 105.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
13: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Hi ha cançons que no tenen data de caducitat, molt menys encara. Sí, acaben prenent nova vida i nova mescla, com és el cas d'aquest Camí, Somnis i Promeses. Bon DJ i la Su, amb aquest clàssic de Sopa de Cabra. I ara et donaré una dada d'aquestes que fan mal. Aviat farà 18 anys que es va editar el Viva la Vida.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

Imagino Olivia Dean composant aquesta cançó davant el mirall mentre, no sé si posant-se o traient-se el maquillatge, eh? Perquè ella és més de treure-se, el diria. So easy to fall in love. Doncs sí, enamorats estem d'ella, de les seves propostes. I ara passem a una cosa una mica més rotunda. Ara farà prop d'un any que els Imagine Dragons es presentaven en directe a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, amb les seves cançons. Cançons com aquest Bones. Give me, give me, give me.

0: was born.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.

Dissabte 13 de juny tindrem l'inici de la gira d'Àfrica Flowers, una gira molt curteta aquest any, al Cabro Rock. I no seran els únics, ja saps que per allà desfila el bo i millor de la música de casa nostra. Encara entrades per dissabte i últims abonaments a cabrorock.cat per veure també els Oques, Bossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, Tietz... Recorda tot a cabrorock.cat. I ara Josh Fawas donant-li nova vida a aquest clàssic de Madonna.

No sé si és la millor idea, ara que tenim la cosa de l'al·lèrgia dalt de tot, aparèixer amb rams de flowers. Jo crec que més d'un i més d'una diria, lluny d'aquí, que porta una temporadeta, eh? Els estornuts, estem escoltant últimament, i ulls vidriosos. A Miley Cyrus, camí de les 3 de la tarda, ara amb la nova de Mamaduixa. Aquesta és la millor gent del planeta.

0: Aquesta és Rey, que porta triomfant amb aquesta cançó des de finals del 2025. És un dels fenòmens de la temporada, el Where is my husband?
1: Albert
0: Buscarons. 3 i 3 minuts. Així de motivats comencem una hora més d'aquest calorós dimecres 27 de maig. Mare meva, com es noten les temperatures ja, eh? Aquesta nit què? Hem de posar una mica d'aire o què? Ara moment de Jason Derulo. Arriba amb el seu número 1, 1 to 1.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisant Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
5: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
7: Depèn molt de l'estat base d'ànim.
8: Clar.
7: Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
8: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
9: Ho està celebrant ja, no?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105. La teva música.
10: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
11: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: Propers artistes.
1: Ginestar.
3: Quan no tens res, et queda la vida sencera.
1: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
2: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
1: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
2: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
1: Torna al 105 Confidencial.
4: Invitacions exaurides.
1: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
2: Gràcies a Rec 105 i Estrella Damm.

0: Tot just ahir Bruno Mars compartia una actuació en directe dins la seva gira mundial amb aquesta cançó que ha enamorat un món sencer, un planeta sencer, que es diu Risk It All.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I ja tens disponible a Netflix si et ve de gust veure un documental que explica en primera persona tota la trajectòria, més de 40 anys d'èxits de Kylie Minogue, fins a arribar a l'època més recent, amb aquest padam, padam.

una mica més d'un menys tindrem l'oportunitat de veure en Max per primer cop en concert a Barcelona. Gràcies a RAC 105 i al Festival Clotilde t'anirem donant més detalls més endavant. Però podrem gaudir de les seves cançons com aquest inigualable. Va, que seguim avançant. De seguida, el Tututuru, Siderland, és una de les cançons de l'any i no en tenim cap dubte, doncs bé. Arriba tot just després aquesta de Arcity amb la veu de Maroon 5, que es diu Locked Away.

Aquesta és la cançó de Kim Petras, va ser aquest clàssic dels 80, que per culpa de Stranger Things es va tornar a popularitzar arreu del món, el Running Up That Hill. Ara tornem a l'actualitat, però més actualitat que mai, perquè Shakira fa el seu tercer mundial. Tercer en 16 anys, el primer va ser el Waka Waka, el 2010. I aquest any s'associa amb Burna Boy per facturar aquest Die Die.

estrella del pop, però amb mala sort, eh? No és un artista que puguem dir que té fans, però sí que té cançons i moltes. Ava Max, aquesta és una de les més representatives. El Maybe You're the Problem, camí de l'hora en punt. I abans de les 4, Olivia Dean amb Man I Need.

0: Aquesta és la nova cançó de Nil Moliner.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Me acuerdo de ti, una de les que formen part del Nexo, aquest nou disc que des de divendres està disponible, que a més té una propineta, una cançó en català que ens agrada sempre això. 4 i 5 minuts, què tal? Una hora més al teu costat, ara amb una de les artistes protagonistes de la setmana. I és que demà passat divendres, Ariana Grande publica nova cançó. Estarem ben atents. De moment, aquí tens el hit Break Free. Break Free.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

és de Sabrina Carpenter, sona Espresso, la cançó que la va acabar de col·locar com una de les grans estrelles del pop actual, que falten fan, i tant que sí. Va, que seguim. Afrojack, Sia de Ligueta. Aquests fan un trinomi increïble. Són els creadors del Titanium, una cançó que ja fa uns quants anys que és un himne, i ara volen repetir aquesta fita amb aquest Awake Tonight.

Aquests són els Black Eyed Peas, una altra de les seves propostes que els ha fet una de les bandes urban més grans del planeta, i tant que sí, és el Let's Get It Started. I ara, caixalada amunt, que arriba el Dràcula. Sí, sí, sí. Tenim Pala i Jenny.

tot sol, ja ha deixat Warner, la seva companyia que ha estat la seva discogràfica i casa durant 15 anys, i ara serà artista independent, tu, un dels més grans del planeta. Aquesta tarda tornem a tenir festa. Torna el 105 Confidencial, aquest cicle en què RAC 105 i Estrella Damm et portem els teus artistes preferits per conèixer-los de prop, més a prop que mai. Sabrem tots els secrets dels Serra Solses. També parlarem especialment del seu nou disc Gira, tot igual però diferent, amb tots els que heu aconseguit la vostra entrada. Quan no tens res. Perquè ja fa uns quants dies que tenim la cosa exaurida, així que gràcies a tots per participar-hi. Sempre responeu a les nostres crides. Nosaltres encantats a portar-vos Ginestar més a prop que mai. Avui, a partir de les 7, 105 Confidencial a l'antiga fàbrica amb RAC 105 i Estrella Damm.

Maroon 5 acaben d'editar nova música, però una altra vegada amb poca fortuna, eh? Han passat els temps en què ho rebentaven amb cadascuna de les seves apostes, com per exemple aquest Girls Like You. Les 4 i l'hora en punt, el ja tardes del dimecres, comença d'aquí res. L'Enric Font ja preparadíssim. Jo que et deixo a una de les cançons més tubetes del nou disc d'en Dausà. De fet, aquesta és la seva especialitat, tocar el cor amb coses com per una cançó. Salutacions a la Nervos Carons, que acabem de passar bon dimecres. Adéu, adéu.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Ric per no plorar.

0: La proposta que ens porta Rosalía amb aquesta perla que tant ens agrada. Bé, així hem començat nova hora després de l'Albert Buscarons. Doncs ja saps, 4 hores de bon rotllo, bona música aquí. Ja tarda. Vinga.
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Estem a tope, tu. Ole. Va, recorda que, com cada dia, tenim moltes coses. En una estoneta obrirem, doncs, tema del dia. Avui comentant plena actualitat. Avui parlarem d'ídols. Ahí lo dejo. A més, que tenim un mega regalàs. Sí, que estigues atent. A més, cançó efemèride, coses que van passar un 27 de maig com el d'avui. Què més repassarem, home? Rous musical. Batalla de cançons. Avui enfrontant tres cançons d'artistes que estaran presents en un festival. Després t'explico. I a més, també versió del dia i tots els teus comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Explica'm. No compta fan ella, ja t'ho sabes. Si esteu en retenció ara mateix, caravana, tot això... Paciència. Que per això estem nosaltres, per acompanyar-te, faci que facis. Vinga. Dit això, anem-hi de cara, perquè tenim ja preparada per aquí a Rihanna. Anem a recuperar el seu Diamonds.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: enviaries més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, molt.

0: És brutal, tu, brutal, sí. El so de Nil Moliner amb aquest últim àlbum, Nexo, on trobem temes com aquest que ja porta ja un anyet sonant, però ens flipa. Tu, cuerpo en braille, sí,
1: no? Ui, eh?
0: Ui, ui. Va, re, uns 15 minutets que passen de les 5. Aquí estem al Ja Tardes, home. Avui, escolta'ns perquè val la pena, eh? Ja t'ho dic, ja t'ho dic. Va, anem a obrir tema del dia, perquè ja m'hem comentat que parlarem d'ídols. Sí, sí. És que avui és un dia molt emotiu pel barcelonisme. Sí, sí, sí, sí. Perquè, clar, Alexia Putella es diu adéu al Barça. Després de 14 temporades, dues pilotes d'or, infinitat de títols, i després d'haver canviat per sempre la història del futbol femení. Perquè ho ha canviat. Això és així. I més que una jugadora, és tot un referent, una icona, un exemple per molta gent, home! I des d'aquí, doncs, li volem fer un petit homenatge.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Envia el WhatsApp, vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Va, explica'm, quin personatge famós consideres un autèntic ídol i per què? Doncs... I atenció, perquè avui és que t'hem d'explicar una cosa xula, xula i curiosa, de fet. Perquè en un mes, més o menys, comença el Bars Festival. El poble espanyol! Del 28 de juny al 24 de juliol podràs gaudir de les actuacions de Charlie Puth, Maria Becerra, God Save the Queen, Elvis Crespo, Gypsy Kings, Los Manolos i molts més, eh? M-Clan, Laxan Busto... Bueno, és no parar! Doncs atenció, perquè avui estem regalant entrades dobles per gaudir d'aquest festival, el concert que vulguis. Així que no t'ho perdis. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tots els concerts i venda d'entrades a bars.cat, eh? Bars, amb T, eh? Bars.cat. Vinga! Doncs podràs aconseguir aquestes entradetes. A que mola! Doncs va, participa i explica'm quin personatge famós consideres un autèntic ídol. I per què, també, eh? I podràs aconseguir aquestes entradetes. A que mola! Ai, ai, ai. Va, que en una estoneta repassarem aquests missatges que ja van arribant. Això ja es nota, eh? Que avui tenim mega regalars. Sí o no?
3: Ai, mare!
1: Va, que anem amb DJ Snake, Justin Bieber i aquest Let Me Love You.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot. Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
10: Ginestar. Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial.
11: Invitacions exaurides.
8: Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
0: La teva música. Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
12: A l'hora de brenyar.
13: Tinc gana.
12: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
14: Toma ja.
15: Energia.

0: és el que ens porten i ens transmeten els doctor Prats amb això, eh? Energia, i de la bona. Ai, sí. Barreu, qüestió de 3 minutets i arribarem a 6:15, aquí ja tarda.
1: Hola, Enric!
0: Estem... Ai, com anem. Va, recorda que avui parlem d'ídols. Qui és el teu ídol, eh? Aquell famós que dius, és que... Jo vull ser com ell, saps? Vas explicar el per què, clar. Per què és el teu ídol? Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, recorda que avui tenim mega regalars. Avui estem sortejant un parell d'entrades, eh? Entrada doble per anar al Bars Festival, al poble espanyol. Home, tu decideixes quin concert anar a gaudir, eh? Vull dir. Aviam, mira, hola. Espera.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Ei!
3: Doncs per mi, el meu ídol l'acabeu de posar ara mateix a la ràdio i és en Nil Moliner. El segueixo des dels seus principis, quan començava amb el grup Civi.
0: Home!
3: I fins ara. I el tio, tot el que treu, tot ho fa bé.
0: Ole!
3: Vinga, una abraçada.
0: Ai, sí. Bon ídol, i tant. Digne d'admirar, clar que sí, Nil Moliner. I que tot ho fa bé, escolta'm. Va, més per aquí, ja saps, tu també, digues la teva... Explica, mira, hola.
4: Hola, Enric.
0: Ui, hola.
4: Soc l'Ala, i el meu ídol preferit és la Simone Biles, perquè abans era la gimnasta, la millor gimnasta del món, de gimnàstica artística. Adéu, una abraçada.
0: Home, Simone Biles, sí, senyora. Bé, encara està... és dels tops, mundials. Aviam més, hola!
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Em dic Jan i el meu ídol és el Charles Leclerc de Fórmula 1.
0: Oh, mira! Oito! Espera, que torna! Déu-n'hi, duret. Va tan ràpid que ni el veig. 608-71-71-41, va, tu també. Participa i explica... qui és el teu ídol i per què... I recorda que entraràs en el sorteig aquesta entrada doble per gaudir del Barts Festival. Un munt d'artistes de primer nivell, eh? I mundial. Poca broma. Va, que seguim. Arriben per aquí Florida, així, amb aquesta que m'enamora, Wild Ones.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes.

0: em motiva molt aquesta, tu. El so de Manu Guix, a Anys Llum, sí, Anys Llum, que ens porta a tope, eh? Va, re, uns 20 minuts i arribarem a les 6. És el moment perfecte, ja saps per què, no? Per encetar la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, avui un roast musical, una batalla amb aroma a concerts. Ai. Ai. Concerts d'estiu ja, eh? Sí, sí, això ja... ensumem a concerts. Clar, és que avui estem regalant entrades per el Bards Festival. Home! Omplirà el poble espanyol de música el 28 de juny... Bé, del 28 de juny fins al 24 de juliol. I clar, amb un cartell així... Nosaltres no podíem evitar fer un bon roast musical. Batalla de cançons. Avui agafem tres artistes que passaran pel festival amb tres estils molt diferents. I tu tries quin és el millor. Que mola! Així que va, prepara't, agafa't el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Vota! És pop elegant i enganxós. Una cançó que tothom ha acabat cantant alguna vegada. El so de Charlie Puth. We Don't Talk Anymore. Charlie Puth, que també hi serà, en el Bards Festival. Home. I avui recorda que poden tocar entradetes. Bé, això és l'opció número 1, però potser t'agrada més la número 2, mira. És rock en majúscules, d'aquells himnes que uneixen generacions. Són els M-Clan, també passaran pel festival. El tema és com aquest, eh? Un mite. Carolina! Que les noies que es diuen Carolina estaran una mica fartes d'aquesta cançó, però bé. En fi, va, anem amb l'última, la de casa, opció número 3. Oh! Energia, emoció i un clàssic català impossible de no cantar, eh? Els Lacs amb Busto, que també hi seran. I si t'agrada aquest Llença't, recorda que el pots votar al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Quina prefereixes? La més pop, la més rockera o l'himne de casa? Quina d'aquestes tens més ganes de cantar en directe aquest estiu? Doncs explica-m'ho al WhatsApp. Recorda, opció número 1, Charlie Puth amb We Don't Talk Anymore. Opció número 2 amb els M-Clan, Carolina. I l'opció número 3, els Lacs amb Busto. Ai, com ho he dit, això? Lacs amb Busto i el seu Llença. Va, cap al final del programa sabrem quina guanya, no passarà el veredicte, així que afanya't a votar la teva, va. Ole. Va, nosaltres continuem, això sí, amb la nova versió que ens porta Josh Fawad del tema mític de Madonna, Like a Prayer.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilla, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
7: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veu.
8: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
9: Això va per mi o no?
10: Tampoc ho diràs per mi, no?
11: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
12: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
13: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
14: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
15: I les nits de divendres i dissabte,
16: de 9 a 12,
15: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
17: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
18: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
19: Yeah, yeah.
20: La teva música.
21: RAC 105.
22: Ep, tu, sí, ja tardes.
23: Ja tardes a pujar el volum.
24: A RAC 105.
25: Enric Font.
26: Quina por!
27: Ai, insusto.

0: ahorita, ahorita aquí en Mix. Aquí tenies Olivia Rodrigo, una artista que va sortir el seu dia de la factoria Disney. Sí, sí. I que està enamorada de Barcelona, eh? Oh. Sí, sí. Ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo. Drop Dead és una de les més recents que ens porta aquí a RAC 105 i, evidentment, la gaudim de tant en tant. Eh? Sí, sí. Va, re, uns 9 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquestes entrades per anar al Barts Festival. Sí. Va, explica'm qui és, quin famós és el teu ídol i per què.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Hola, bona tarda. Ei. Enric Font.
3: Hola, hola.
2: El meu personatge famós, el meu ídol, el que m'ha marcat i crec que ha marcat a molta gent, ha sigut, que en Pau descansi, en Johan.
3: Oh.
2: En Johan Cruyff.
3: Sí, sí.
2: Aquest sí que ha sigut un ídol.
3: Oh, i tant.
2: Bona tarda i felicitats pel programa.
0: Molt bé. Però per què? Vas explicar per què?
3: Aviam, entenem que va marcar una època, no només com a jugador, sinó també com a entrenador, com a filòsof una mica també, però... Escolta'm, com ho has d'explicar tu? Va, 608-7-7-4, és que...
1: Ai. Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, mira.
4: Hola, Enric Font, bona tarda. Som la Júlia i l'Arnau. I, bueno, el nostre ídol és el Carlos Alcaraz, perquè, bueno... tot el que han fet, tots els punts, ens han fet bocabadats, impressionants.
0: Ah, mira.
4: Bueno, doncs ens agradaria que posessis alguna cançó del Michael Jackson, com Thriller, i bueno, esperem que passeu, que guanyem les entrades. Bueno, adéu.

0: Mira, m'ha sorprès, que em demanéssiu aquesta, però m'agrada, m'agrada. M'hauríeu de veure ballar, sí. Jo sí que semblo un zombi. Va, tu també pots participar per aconseguir aquestes entradetes tan xules que tenim avui per un mega festival on, a més, tu pots triar l'artista que vols anar a veure. Així que digues la teva. Avui va d'ídols, vull dir... Fàcil, fàcil. Escolta'm,
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, 608-7141. Va, nosaltres continuem amb bons clàssics, com per exemple aquest que ens portava Lady Gaga ja fa unes temporades, d'això. Seu Poker Face. Bam, bam.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.

0: Toma ya. El son de Bruno Mars, amb aquest, aquest bolero. Whisky Talk. Vinga. 4 minutets que passen de les 6. Això és el Getardes. Per si no ho saps, jo t'ho explico.
1: Hola, bebé.
0: Hola, hola a tots. I com sempre, a aquesta hora anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un 27 de maig com el d'avui. I el que no sé si saps, que avui, cada 27 de maig, se celebra el Dia Mundial de la Medicina d'Urgències i Emergències.
2: Emergència,
0: sí?
2: Emergència.
0: Toma.
2: Al 112 debemos llamar.
0: Ai, mare meva. El dia dels professionals que actuen emergència, quan cada segon compta. Sí. Decisions ràpides, sang freda i una preparació constant per afrontar situacions límit, accidents, emergències mèdiques, moments crítics. Sempre a punt per ajudar quan més es necessita. Doncs avui toca reconèixer aquesta feina imprescindible. Sempre, sí, sempre. Perquè salvar temps sovint és salvar vides. Vull dir, això és important. Va, el que també se celebra és el Dia Internacional del Pilot Agrícola. Sí, sí, l'avió, bé, el dia d'aquells pilots que volen baix, precisos i amb molta habilitat per ajudar, ajudar a tasques agrícoles, com sembrar, tractar cultius, protegir camps. Una feina que es combina aviació, tecnologia i món rural. Tot en un, en una costalera i et surt un pilot agrícola. Doncs avui toca reconèixer aquesta feina, perquè també hi ha pilots que fan créixer els camps des del cel. Volare! Déu-n'hi-do. Va, i també... És que hi ha molts dies avui, eh? També se celebra el Dia Mundial de la Llúdriga. Juganera, curiosa i experta nedadora. La llúdriga, doncs és un dels animals més simpàtics dels rius i costes, tu. Ole, ole. A més de ser adorable, perquè tenen una carona. Oi, oi, oi, oi. Doncs també és un indicador important de la salut dels ecosistemes aquàtics. Si hi ha llúdrigues, normalment hi ha aigua neta i vida. Doncs avui toca celebrar-la i protegir-la, perquè la natura també sap divertir-se. La llúdriga, sí. Va, i per últim, avui també és el dia del celíac. Què és això? Però què és això? El pan i el celíac. Bueno, en fi, un dia per donar visibilitat a la celiaquia i recordar la importància d'una alimentació segura sense gluten per moltes persones. Llegir etiquetes, vigilar la contaminació creuada i trobar opcions aptes per... Doncs tot això forma part del dia a dia de qui conviu amb aquesta condició. Doncs avui toca conscienciar i empatitzar, perquè el menjar tranquil també... O sigui, menjar tranquil també és salut. Sí o no? Avui no sé llegir. Va, anem amb els aniversaris, perquè avui n'hi ha uns quants. Avui fa 51 anys, André Lauren Benjamin. Dels Outcast. Mira, ja t'avanço que aquesta cançó, el Hey Ya, és la protagonista de la versió del dia d'avui. Ja ho deixo anar. Doncs bé, el tipus que sembla bé arribat del futur, però amb plomes, funk i jazz i idees impossibles dins de la maleta, És l'ànima creativa dels Outcast, El André 3000, no? Que no rapeja com ningú que... perquè directament juga a un altre esport, una altra lliga. Ara, és un tio que va amb uns vestits

51 anys de genialitat, estil irrepetible i hip-hop amb cervell intergalàctic. Va, també està de celebració Neil Finn dels Crowded House. Avui en fa 58. El mestre de les melodies que semblen simples, fins que te n'adones que fa 3 dies que no te la pots deixar de cantar, eh? En Neil, que és l'ànima dels Crowded House, té aquell talent especial per escriure cançons càlides, intel·ligents i emocionals, eh? Això sí, sense fer soroll. Doncs per molts anys, home, 68 anys, de pop perfecte, sensibilitat i melodies amb efecte permanent. Va, anem per l'últim aniversari, perquè és l'Amparo Llanos dels Dover. Que en fa 61. La guitarrista que va ajudar a convertir els Dover en una descàrrega de rock potent, brut i absolutament addictiu. Entre riff contundents i aquell so alternatiu que va marcar tota una època, va demostrar que el rock fet aquí també podia sonar internacional, eh? Sí, immens. Home! Doncs 61 anys de guitarres amb caràcter, distorsió i rock sense maquillatge. I per això, avui la cançó efemèride és aquest Let Me Out dels Dover.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
2: Fatal com sempre.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Brutal, tot.
1: Sí. La nova proposta que ens porten les catarres, diumenge sense drama. Això és que ha de ser ja una religió, eh? Les drames, fora. Sí, sí, fora, fora. Va, al tanto, vols una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival? Sí? Sí? Doncs avui en regalem... Recorda, del 28 de juny al 24 de juliol, al Poble Espanyol de Barcelona, hi actuaran al tanto Charlie Puth, Maria Becerra, Goods Save the Queen, els Gypsy Kings, Los Manolos, Lax en Busto i molts més. Més a més, M-Clan, bueno... Així que només has d'enviar un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me qui és el teu ídol i per què.
2: 608-71-714.
1: Quin personatge famós és el teu ídol? Per què el consideres tot un ídol? Escolta, va, explica'm. Podràs escollir, doncs, les teves entrades dobles entre tots els concerts. I si vols saber quins concerts hi ha i vols comprar entrades, doncs, a Barts... .cat, a bars.cat, en allà ho tens tot. Vinga. Va, doncs anem a escoltar, anem a descobrir aquests ídols que tenim tots, eh? Tots i totes. Tanto aquí perquè m'han deixat descol·locat. Hola!
3: Molt bona tarda, Enric. Hola. Doncs mira, no sé si et sorprendré. El meu ídol és Bad Bunny. I tu diràs, ostres, un altre fanàtic del Bad Bunny. No. Tot el contrari. No m'agrada. Però aquest tio és el meu ídol. O sigui, una persona que ens ha de cantar. Que no vocalitza, que arribi a fer el que està fent, que és omplir dos vegades l'estadi olímpic, dos vegades el Metropolitano a Madrid.
1: Triomfa.
3: Que a més s'agafa i ven entrades VIP a una zona que es diu Front Stage, que s'inventa una altra zona VIP, que és gent que només que es diu veïns, que només li veuen el cul. Però a sobre hi ha una altra zona VIP que està a l'altra punta de l'estadi, que es diu La Casita. Bueno, és que és brutal. Jo no sé si és el meu ídol o és el que li porta el màrqueting. Però un dels dos... És brutal que, sincerament, amb una persona que només la seva veu és molt mediocre, hagi arribat on ha arribat. Per tant, per mi no hi ha dubte. Escolta, a veure si em toca les entrades.
1: Aviam.
3: I puc anar a veure un bon grup de música i no el Bad Bunny, que em faria molta il·lusió.
1: Aviam.
3: Vinc, una abraçada, bona tarda.
1: Bona tarda, però aviam.

0: fa coses bé, també, Bad Bunny. Veig aquí que anem a saco, però... No, però... Aviam, cada època té els seus ídols. Bad Bunny, doncs, evidentment... Actualment és un ídol bastant... En fi, va, que no em vull... 608-7-7-4-1, mira més, hola!
1: Hola, Enric Font!
2: Som la Joana,
3: la Música
4: i en Jofre.
2: I a mi, les meves ídols són totes les noies de Blackpink, la Gisa, la Jenny, la Rosa i la Lisa. Totes m'agraden molt i no em sé decidir.
3: A mi en Harry Potter.
0: Com?
3: I a mi la Sara Bonici.
2: I ara et demanem la cançó...
3: Banga, aranga,
2: de la Lara. Adéu!
0: Espera. Para tot. Ha dit Harry Potter. He sentit Harry Potter, que és l'ídol. Però aviam, Harry Potter no, és un personatge fictici. Vull dir, no sé si es pot considerar com un ídol, com a tal. És que m'ha descol·locat, això ja... Ja m'ha descol·locat tot el programa, ja. Però bé, en fi, l'apuntem aquí, eh? Harry Potter, bueno. Doncs va! Explica'm, qui consideres que és el teu ídol i per què? Personatge famós, real, si pot ser. 608-7-7-4-1. Ai, el Bad Bunny. Va, que arriba per aquí Katy Perry. Anem a recuperar el seu Firework.

0: tota música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
11: Però si ets bo fent preguntes,
12: t'estem buscant.
13: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
14: Propers artistes.
15: Ginestar.
16: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
17: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
18: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
19: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
20: Torna al 105 Confidencial.
21: Invitacions exaurides.
20: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
19: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
19: Amb l'Enric Font.
22: Oh, està buenorro.
23: Ai, ai, ai, ai, ai.
24: M'estàs prenent el pelo, eh?
25: Doncs sí.
26: Castigat.
24: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
27: Mare de Déu.

0: No sé com s'ho fa l'Aitana, però té el secret. Té el secret d'enganxar amb totes les seves cançons. I aquesta, doncs, no és menys. La més recent que ens porta s'anomena Connexió Psíquica. Poder fer això, eh? Una connexió amb el nostre cervell perquè ens enganxa. Va, res, uns dos minuts que passen de dos quarts. Quin dia, tu. Va, anem a repassar com portem la batalla, no? Sí, vinga, va.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Tanto perquè avui obrim oficialment la temporada de festivals d'estiu. Sí. Ho fem més que res perquè regalem entrades del Barts Festival. Que, a més, aquest estiu... Ai, què no va dir jo? Aquest estiu portarà artistes de tots els estils al poble espanyol, eh? Sí! Recorda, del 28 de juny al 24 de juliol... I nosaltres fem el que millor sabem fer, que és enfrontar cançons de tres artistes del cartell. Tres temes, tres rotllos molt diferents, i tu tries, com sempre, quin és el millor. Que prepara't, agafa el mòbil, obre WhatsApp i vota la teva preferida, va. Anem a repassar, anem amb l'opció número 1. Home! És pop modern, elegant, absolutament viral. D'aquelles que encara avui continuen sonant. El so de Charlie Puth amb aquest We don't talk anymore. Can't anymore. We don't talk anymore. La teva preferida, doncs, vota-la al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. És carretera, rock i cerveseta d'estiu, eh? Per què no? Un himne que mai falla en directe, eh? El so dels M-Clan, recuperant aquesta, eh? Carolina. Ho he dit abans, eh? Que les que es diuen Carolina deuen estar una mica apartes ja d'això, eh? Però bé. Va, això per una banda i per l'últim, l'opció número 3, els de casa. Home! Emoció, energia i una de les grans cançons del rock català. Impossible, és que és impossible no cantar-la ple pulmó. Que no pensi tot el que vindrà. Els Lacs amb Bustó, amb el Pemi Fortuny. Aquest llença't. Va, llença't. Va, i ara és el teu moment, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Ai, que vaig atabalat, eh? Avui veig que... atabalat i una mica despistat. És que... Va, ara sí, perquè és que he perdut els missatges. És que no tinc solució, eh? A veure, mira, per aquí, hola!
3: Bona tarda. Pues jo voto l'opció 1. Mira, m'ha agradat.
0: La 1.
3: L'he recordat, les altres les conec també, però m'ha agradat avui recordar-la. Gràcies.
0: Ai, a tu! Ai, que merci! Vot per l'opció número 1. Vot per Charlie Puth. We don't talk anymore. Doncs actuarà, eh? Al Bars Festival. Vols veure? Ja saps? Aviam, va més. Hola.
4: Hola, Enric Font. Soc l'Eva, la conductora del cotxe de la Joana, la Nausica i en Jofre, que també han participat en el concurs de les entrades, sí. Però jo vull votar pel roast musical, okay. Perquè m'ha fet molta il·lusió que posessis els M-Clan. Home. I sense cap dubte voto pels M-Clan i pel Carolina, que de fet jo tinc entrades, per anar-los a veure. Aquí al poble espanyol, però si ens toquen, doncs ja triarem una altra cosa sense cap problema. Els bats amb vista també molarien. Vinga, gràcies.
0: Ai, a tu, gràcies a tu. Doncs també vot per l'opció número 2. Falta el teu, vinga. Va, cap al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que... Digues la teva. No queda la ciudad. Avui anem massa a tope, sí. Com aquest. Va, que arriba per aquí Figaflaua, sí, arriben per aquí amb Mossego.

0: recién te arriba la invitación para la consulta.
1: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
2: necessites activar les teves defenses.
1: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
3: León, alto!
2: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
4: Hello.
2: A RAC 105.
5: Viva Honduras! Viva!

0: ja t'arras.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: que és bona, eh? Olivia Dean, eh? So easy to fall in love. Una altra d'aquestes que està donant la volta al món i està triomfant d'allò més.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah, baby. Barre, que és tardíssim, eh? Anem ràpid, anem-hi. 15 minuts i arribarem a les 7. Tenim molts missatges, molts comentaris, molts intents per aconseguir les entrades del Barts Festival. I també molts ídols, eh? Perquè és el que estem preguntant avui, eh? Ídols, ídols. Volem saber qui és el teu ídol. Algun famós, així... I per què, sobretot.
2: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
2: Doncs ídols no n'he tingut mai. Però jo... El que admiro són les mares i els pares que cada dia fan el possible i l'impossible per fer doncs, avançar els seus fills, les seves filles. Vull dir, el meu homenatge a les mares i als pares doncs, que ho donen tot pels seus, per la seva família. Per tant, res, és que jo crec que és l'autèntic ídol és aquest, l'ídol quotidià. Vinga, moltes gràcies pel programa i a veure si tinc sort. Molts petons des de Canet de Mar.
0: Molt bé! Que motiu, quin missatge, quin d'allò! Doncs queda dit, eh? Clar que sí. Pares i mares ho fan tot pels seus, doncs sí. Doncs sí, que són tots. Va, més per aquí, més ídols.
3: Hola, Enric, bona tarda. Sí. Bona tarda a tothom. Doncs el meu ídol... que ara ja no és viu, però era el Pau Donés.
0: Home!
3: Perquè tenia un valor per la vida i una lluita i una empenta i un de tot que era una passada.
0: Sí, sí.
3: M'encantava. I si puc demanar una cançó, et faré una mica de la pelota
0: oi,
3: i et demanaré la de Júlia. Vinga, un petonarro a tothom. Ciao.
0: Ciao, Pascal. Oi! Doncs si Pau Donés, també és una... Un bon ídol, clar que sí, sobretot per el que va transmetre, no? Bé. Doncs mira, ja que em fas una mica la rosca, la piloteta, que això que ja m'agrada, merci, i em demanes una de les meves cançons, haig de dir, atenció, que demà estrenarem la nova cançó! Sí, hem fet una nova versió, no és el Júlia, però... Demà estrenem... No, la versió que us porto jo, sí. Un servidor, l'Enric Fort.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
3: Ostres! De cop som els 2000.
4: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
3: Això és brutal.
4: Màxima potència.
3: Els 80.
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
3: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
3: El ritme de la nit.
6: Només a RAC 105.
4: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
3: En un podcast concentrat i sense pauses?
4: Desig concedit.
7: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh.
4: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
7: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
0: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
3: I porta'ns on vulguis.
0: RAC 105.
3: La teva música. Ja tardes.
8: Ràdio en estat pur.
3: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanero. Bona tarda. Adéu.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda.
2: Fons. Pues mira, Fons, jo soc del 71 i soc la Laia de Barcelona. Hola, hola, uns quants anyets. I jo, lo de hasta luego Mari Carmen, ostres, o hasta luego Lucas, jo encara ho segueixo dint.
3: Ah, sí?
2: Crec que encara no es té que perdre.
3: Ah, exacte.
2: Jo faig de hasta luego Mari Carmen.
3: Hasta luego.
2: Però bueno. I encara ho segueixo escoltant, eh? O sigui que...
3: Sí, sí. Home, hasta luego Mari Carmen.
4: Hasta luego Lucas.
3: I hasta luego Lucas. És que... És que m'encanta.
5: Hasta luego Mari Carmen.
3: Exacte, vinga.
6: Doncs jo he de ser igual de viejuna amb les frases fetes aquestes antigues,
3: sí, sí,
6: perquè totes les que has dit, Enric, les encara les aplico. I hi ha unes que sí que són més recents, que me les van ensenyar els meus fills.
3: Més recents.
6: Que són... És broma, poma,
3: home,
6: i tu has cregut, mamut.
3: Oh, oh!
6: I aquestes les fem servir molt.
3: Doncs, aviam, la de tu has cregut, mamut... Te la compro com nova, però és broma poma. No, no és nova, eh?
7: És broma poma.
3: No, no, no. Aquesta ja té un temps.
0: Ja Tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: Joaquín Parelto. Qui tenies per una banda Madonna, per l'altra Sabrina Carpenter, han unit forces per crear aquest Bring Your Love. Déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, yeah.
0: És una fusió d'aquelles que ens fa esclatar el cap, eh? Oh, pràcticament uns 4 minuts que passen de les 7 de la tarda. Això és el Ja Tarda.
2: Hello.
0: Sí, hola. Ah, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, aquesta secció on sempre recuperem un tema mític. Agafem totes les variants amb diferents estils. I avui, mira, aprofitem que és l'aniversari d'André Benjamin, dels Outkast, que en fa 51, per recuperar la cançó de més èxit de la banda. Que és aquesta, eh? Ella! Ella! L'has cantat alguna vegada o no? És com una festa sorpresa que entra per la finestra cridant shake it, shake it, shake it. És que m'agrada. Sona alegre, divertida, impossible de resistir, però si escoltes la lletra t'adones que sota tota aquella energia hi ha una petita crisi. Crisi existencial, eh? És frenètica, enganxosa i absolutament descontrolada. Això ens agrada en aquest programa perquè també anem una mica així, no? Sí, mira. Ai, ai. Un himne pop funk, no?, de l'Iran, que et posa de bon humor, encara que estiguis, no sé, és una mica depre, això t'anima. Va, i d'aquesta cançó, evidentment, trobem moltíssimes versions de tot tipus. Com, per exemple, aquesta. Són els d'Operación Triunfo, de fa 6 anys. Tu, mira. Van fer una versió amb molt de flow, similar a l'original. Però, clar, en tenim d'altres. Així, acústiques com aquesta, mira. També en tenim d'aquelles que enamoren.

0: que fins i tot encara més intenses.
1: My baby don't mess around because she loves me so and this I know for sure.
0: Oh, atenció, aquesta amb ritme de jazz així com vintage. Que mola. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh. Oh, atenció també aquesta amb guitarreta, hey, amb estil country, yeah.

Mira, i parlant de country, tenim així una mesa animadeta. My baby don't mess around because she loves me so and is an alpha show. Sort del cavall. Vinga, imperiós. What does she really want? Look a stand to see me walking out the door. També l'hem trobat així amb Riggy. Vinga, baixa. Baixa que la ve. Però atenció, mira, una espectacular feta 100% a capella, amb sons vocals. Sembla gospel, ja veuràs.

Va, també hem trobat versions així com animadetes. Hey, ja. Que donen molt bon rotllo, tu, escolta. Mira, i fliparàs amb aquesta versió Drum and Bass.

0: També la tenim a cop de rock. Aquestes guitarres, que bueno. Home, banyes amunt. Però que també, fins i tot, amb metal. Heavy metal. Pole, pole. Fa por, fa por.
1: Eia.
0: Déu-n'hi-do. Va, i evidentment, amb dance trobem amb diferents rotllos. Per exemple, aquesta Deep House, de Two Pilots. O aquesta ben curiosa, mira. Ei, ei, ei, ei, ei. Una mica més dance. Si t'agrada la canya, també la tenim, eh? Així amb tecno, mira, mira. Oh. Quina bogeria. Oh, my God. Va, però la versió del dia d'avui és una com relaxant, de bon rotllo, la que ens porten Krister i Urcel. Això sí, amb el remix de Ronan. És aquest Hey Ya.

0: Són les 5.
1: Cada tarda a les 5.
2: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
1: Enric Font es treu la samarreta.
3: Sexy, sexy.
1: Però com que és la ràdio?
2: No el veus.
1: Quina llàstima.
2: Quina llàstima.
1: Ja tardes. De 5 a 9.
2: A RAC 105.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Qui és el teu ídol, eh? Quin personatge famós consideres tot un ídol? I per què? Ah, explica'm-ho. Mira, com han fet aquí.
2: Bona tarda, Enric.
1: Hombre.
2: Jordi Culé, de Gavà.
1: Que grande, grande.
2: Doncs el meu ídol sempre ha sigut el Julio Iglesias.
1: Ostres!
2: Per com ha cantat, sempre és una persona que ha admirat molt.
1: Ole.
2: Per com canta, per la seva forma de viure.
1: Ole.
2: I la veritat és que a mi m'hagués agradat viure com ha viscut el Julio Iglesias. I bueno, ja sé que no, fa temps que no envio cap àudio, però és que estic passant una temporada complicada de
1: Ostres.
2: Salut. I bueno,
1: ànims.
2: I espero posar-me bé aviat i poder fer tot el que faig feia abans. Salutacions des de Gavà, una abraçada.
1: Ànims,
2: gran.
1: Jordi Culé, quin mestre. Ja vol ser un truant, eh? Sí. Sí. Vol ser Julio Iglesias. Truant un senyor. Soy un truant, soy un senyor. Doncs ànims i espero que et milloris. Va, més per aquí, més missatges i més ídols, hola.
3: El meu ídol és Lamin Yamal, perquè és un crac en el Barça i és molt bona persona.
1: Val.
3: Felicitat pel programa.
1: Jo conec gent que pensa diferent, eh? Però sí, Lamin, home, el crac del futbol. Superarà Messi, el temps ho dirà. És difícil, però 608-727-41, va, tu també, explica'm a qui consideres tot un ídol i per què. Podràs aconseguir aquestes entrades, entrada doble per Barts Festival. Va, nosaltres anem a continuar, això sí, amb bones referències d'aquelles que ballàvem ja fa uns anys, com la que ens portava Kid Ryan. Segur que aquesta l'has ballat, eh? Sí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour.
3: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
2: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
6: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
7: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta les condicions a Carglass.es.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
10: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
10: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: Ja tardes.
12: Amb l'Enric Font.
13: És una font de saviesa. És una font de bona música.
14: Ai, home.

0: Una altra d'aquestes motivadores a càrrec de Nil Moliner, eh? Me acuerdo de ti. I nosaltres també ens en recordem de tots els que escolteu aquest programa. Sí. Doncs, pràcticament dos quarts de vuit. És el moment per repassar com portem la batalla, no? Sí.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Recorda que per fer aquesta batalla de cançons, aquest roast musical, avui tenim aroma... Ai, ai, sí. Aroma de concerts! Concerts d'estiu! Perquè avui regalem entrades per al Bars Festival, que omplirà el poble espanyol de música del 28 de juny al 24 de juliol. I clar, amb un cartellàs que tenen, nosaltres no podíem evitar fer un bon roast musical, això sí, enfrontant tres artistes que passaran pel festival. Tres estils molt diferents i, com sempre, tu tries quin és el millor. Així que prepara't, agafa el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. És pop elegant i enganxós, una cançó que tothom ha acabat cantant alguna vegada. És la que ens porta Charlie Puth. We don't talk anymore. We don't talk anymore. És que m'agrada, eh? Perdoneu, però... Si és la teva preferida, explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Déu-n'hi, Doret! És rock en majúscules, eh? D'aquells himnes que uneixen generacions. És la cançó que ens portaven els M Clan, eh? Que també hi seran al festival, amb aquesta Carolina. Va, anem amb l'última, la de casa. Són els Lacs amb Boost, amb energia, emoció i un clàssic català impossible

0: Va, i ara, com sempre, és el teu moment. Sí, sí, vinga, va.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
2: Hola, bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
2: Mira, jo voto per la número 1.
0: Oh.
2: Trobo que és molt xula.
0: Ai, sí,
2: molt.

0: Calçada Charlie Puth, opció número 1 que pots votar també, si vols. Mira, més vots, més, hola.
1: Hola, Enric Font, bona tarda, bona tarda a tothom. Hola. Doncs jo vaig pel roast i indiscutiblement l'Axan Bustó. Estic supercontenta que hagin tornat a girar, que els he trobat molt a faltar tot aquest temps. Tinc entrades pel Bars, però em falta el Dausà. El Dausà no l'he vist mai en concert ostres, seria una bona oportunitat. Pensa que a casa som família nombrosa i tot ens val una pasta, així que seria un regalasso per nosaltres. Apa, que passeu bona tarda.
0: Em sap greu dir-te que pel Joan Dausà ja estan exaurides totes les entrades. Per això ja ni l'he proposat, ja. Però sí, el Dausà també hi serà, al Bars Festival. Va, més vots, mira. Més.
2: Hola, sóc la Mercè de Sant Celoni i el meu vot és per M-Clan, els Roquers del Poder, i les entrades. Apa, que vagi bé. Adéu.
0: Ara, per aconseguir les entrades, has de participar al tema del dia, Avui estem preguntant per els teus ídols, Qui és aquell famós que consideres tot un ídol i per què? Si participes amb un àudio al WhatsApp, doncs podràs aconseguir les entrades al Bars Festival. Va, recorda que també pel Roast Musical, en una soneta, bé, cap al final del programa repassarem el veredicte, aviam quin guanya. Ai, aviam quina guanya. Va, que arriba per aquí David Guetta, anem a recuperar aquesta de fa ja unes temporadetes, El seu Memories.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, no. Escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: sí que és inigualable, sí. És Max Navarro. Una de les cançons que ens porta aquí a RAC 105 i, a més, recorda que estarà amb nosaltres al Clotilde Fest 2026. El 25 de juny, eh? Al Jardí del Palau Robert de Barcelona. Max Navarro i la Naina, també. No hi faltarà aquí amb nosaltres, amb RAC 105. El Clotilde Fest. Vinga. Quines ganes. Menys de 20 minuts per les 8. Anem-hi.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, recorda que estem parlant d'ídols. Qui és el teu ídol? Quin famós podries considerar un ídol total? I per què? Clar, és que... Aviam, hola.
2: Tic, guapo.
0: A l'oculista.
2: Doncs mira, direm dos ídols. Un, el meu fill, que diu que per ell el seu ídol és el...
3: Doraemon.
2: I ja està, que li agrada molt això de tenir una butxaca i que surtin tantes coses, és que això és lo más. I jo, pues, un dels meus ídols quan sento la cançó Me Vengo Arriba és el Miquel Bosé. Un amante bandido, és que vamos, Me Vengo Arriba jo solita. I ja està, a veure si entro, vull entrar al sorteig aquestes entrades molt guais. Que tingueu molt bona tarda.
0: Igualment. Clar, és que t'has d'explicar, ara que parlàvem del Doraemon, el Doraemon és... És oient d'aquest programa.
4: Sí.
0: Si no, mira, escolta.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola.
5: Saps qui sóc, Enric?
0: Sí, Doraemon.
5: Doncs sí, t'escolto cada tarda.
0: Veus?
5: Ho fas molt bé.
0: Ai, gràcies.
5: Aviam, què tenim per aquí? Deixa'm buscar la butxaca màgica.
0: Què tenim?
5: Mira. Els cots del Ja Tardes.
0: Toma!
5: Per veure-hi millor.
0: Sí.
5: Adéu, Novita.
0: No sóc el Novita. Sóc l'Enric. Ja té els gots del Ja Tardes, veus? Mira l'ell. Mira si és oient. Va, Més ídols, hola.
6: Bona tarda, Enric Font. El meu ídol és la Rosario Flores. I ho és des que tinc consciència. Sempre m'ha agradat molt la seva música i com s'ha anat reinventant absolutament a cada moment. Aquesta és la meva ídola. Tota la seva família, realment.
0: Monstre.
6: Fan unes cançons espectaculars
0: sí.
6: I m'han agradat sempre. I l'he vist moltíssimes vegades en directe.
0: Ah, mira.
6: I... La vegada que més vaig flipar va ser el Cap Roig, que escoltava la gent dir, la gent que, no, que anava habitualment als concerts,
0: sí.
6: Que deia que era el millor concert que havia vist el Cap Roig, perquè té moltíssima energia per moure els escenaris. Gràcies, bona tarda.
0: A veure si Perú,
6: no. Podet, aquí tens entrada.
0: Aviam si hi ha sort. Ui, mi gato, ui. Que jo mai he vist fer un... Sí. Mai he sentit un gat fer miau, ui. Miau sí, però ui, no. Ui. En fi, 608-7-7-4-1. De seguida repassem més. Recorda, en joc aquestes entrades dobles per anar al Parts Festival. Un cartellàs que tela, eh? I tu pots escollir quin concert va. Menys Joan Dausà, que clar, s'han exaurit. Va, anem a més, que arriben... Sí, anem a recuperar aquesta de Corujós Project, aquest Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rexensing Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: És el titular d'impacte de la jornada.
5: Doncs que la Fiscalia Valenciana demana 2 anys de presó per la presidenta d'una comunitat de veïns.
6: Aquí no hi ha quien viva.
5: Vaya ser, senyora Cuesta, vaya ser. Es veu que estan intentant demostrar que entre el 2014 i el 2019 va començar a carregar rebuts al compte bancari d'una veïna.
4: Hola.
5: Fins a acumular un deute a aquesta pobra veïna de 79.000 euros. I diràs, bueno, i quin és el tema? Què passa? Que la veïna estava morta. De manera que la manera que va trobar aquesta presidenta de sanejar els comptes de la comunitat va ser carregar-li el mort en el mort.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
7: Ei, què passa?
8: RAC 105.
9: This is hip music.
10: Som els Catarres.
11: I'm Lizzo.
10: Som la teva música.
12: L'Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
13: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
14: ¿Dónde vas?
15: ¡Hostia!
16: ¡Y hace pum!

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola.
2: Enric. Una afició que tinc és col·leccionar ninots de Lego. Aquells ninots petits, doncs
1: sí,
2: aquells.
1: Sí,
2: aquells
1: sí.
2: M'agrada molt col·leccionar-los.
1: Que guai.
2: I també, okay. Saps que és una bona afició?
1: Quina?
2: Enviar-te missatges.
1: Ah, ara.
2: Una bona afició, eh?
1: Bona.
3: Estàs, que avui toquen estàs, Lluís. Demà estàs, hòstia.
2: Aquests no són, però...
3: Sí,
1: no, no.
2: No, són gots.
1: Ara.
2: Però, bueno, molt vinga, bé. Va, fiquem alguna cosa que tu vulguis. Adéu.
1: Són millor el fill que el pare. Sí, són gots al Ja Tardes. Demana. No t'enfadis.
4: Hola, sóc la Gemma de Tiana.
1: Hola.
4: Jo,
1: digue'm.
4: A veure,
1: què?
4: Aficions i hobbies suposo que en tinc com tots.
1: Ah, evidentment.
4: Però una que tindria segur és a les tardes, mentre escolto el teu programa... Veure'm una cervesa amb el got de Ja Tardes.
1: Oita-la.
4: Això sí em toquen.
1: Sí em toquen, clar.
4: Vinga, que vagi bé.
1: Ai. Adéu, Andreu. No teniu cuento, eh? Ni res.
0: Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font. Adó.

0: a tancar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Sí! Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 5
0: amb l'Enric Font.
2: Els teus desitjos són ordres.

0: Em flipa, eh? De bo. Brutal el so de Bibi Rexha agafant l'essència dels Faithless amb aquest New Religion. Sí, és que està xula.
1: M'encanta.
0: Ah, que sí? Sí, és que ja ho dic jo. Va, així hem començat l'última horeta d'avui. Aquí els Getardes, 4 minuts a les 8. Tenim molts missatges, molts comentaris, molts ídols.
2: Ai, Déu meu.
0: I moltes ganes d'aconseguir aquestes entrades per anar al Barts Festival. Però el que també tenim és un roast musical.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, aquesta batalla de cançons on avui precisament estem enfrontant artistes que actuen en aquest festival. Que... Clar, per una banda tenim a Charlie Puth. Opció número 1. Amb aquest We Don't Talk Anymore. Dels grans caps de cartell d'aquest festival.

0: dels àudios que ens envieu.
1: 608-7171-4.
0: Mira.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola.
2: Aquí la Carla, Nico... Oita. I jo, la Sònia, al cotxe camí cap a casa.
3: Molt bé.
2: Votem per M-Clan, la Carolina. Vale?
3: Vale.
2: Vinga, petonat. Adéu.
3: Opció número 2, eh? Mira, per aquí crec que també igual, eh? Mira, hola.
4: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
4: Jo voto Carolina.
3: Oita.
4: Que fa molts i molts anys, ja en fa uns quants, vaig escoltar fins a la sacietat tot el disc.
3: Ah!
4: A veure si els puc tornar a escoltar.
3: Aviam.
4: Gràcies.
3: Aviam. En directe, eh? Estaria bé. Mira, més vots, hola.
5: Bona tarda, des de Terrassa, Enric Font. Soc l'Anna Belén.
3: Hello.
5: Jo voto per l'Ax en Busto, indiscutiblement. Oh. A veure si podem gaudir d'aquest concert.
3: Aviam. Abraçada. Ai, adéu. Llença't. A tope, eh? És l'opció número 3. Amb els lacs amb vostè. Fem i companyia. Va, recorda que en una soneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que encara pots votar, eh? Sí. Va, i en una soneta el que farem també serà repassar aquests ídols que tenim. Quin famós consideres tot un ídol?
6: Ai, Déu meu!
3: Recorda que si participes entraràs en el sorteig de precisament de les entrades d'aquest festival, Bars Festival. Amb tots aquests artistes i tenim més, eh? Vull dir, podràs escollir també, gaudir dels concerts de Maria Becerra, de Good Save the Queen, Elvis Crespo, Gypsy Kings, Los Manolos i molts més. Si vols més info i entrades, Bars, amb T, Bars.cat. Bé, nosaltres continuem, que arribem per aquí els One Direction.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: Ah. Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja tardes. Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: avui no sé què passa, que estem fent aquí uns mix que no vegis. Per exemple, aquest, que ha sonat ara, eh? Ha sonat una cosa per un cantó... Dràcula és la bona proposta de Time Impala amb la Jenny de les Blackpink, una altra d'aquestes que ens agrada, evidentment. Aquest massa, aquest li agrada massa. En fi, va, anem a repassar missatges, comentaris i ídols. Recorda que pots guanyar un parell d'entrades per aquest Migue Festival, Bars Festival, al Poble Espanyol. Pots triar, pots triar el teu concert preferit. Charlie Puth, Maria Becerra, Good Save the Queen, Elvis Crespo, Gypsy King i Los Manolos, M-Clan o Lax en Busto, entre d'altres, és que és una cosa, bueno. I simplement m'has d'explicar a través d'un àudio, al WhatsApp, doncs, qui és el teu ídol i per què. Mira, per aquí, hola. Hola.
1: Bona tarda, Enric. Doncs mira, el meu ídol és el Jesús Vázquez.
0: Oh.
1: Era cantant, però sí. Bueno, ara ja és presentador només.
0: Sí, ja, ja.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu.
1: Que vagi bé.
0: Però...
1: també podria ficar la nova cançó de l'Ivan Ertug.
0: Ah, sí.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Me l'apunto, la nova de l'Ivan. Ivan Ertug. Sí, senyor. 608-7241. Ara no m'ha dit per què és el seu ídol, això... Malament. Mira més, hola!
2: Hola, Enric Font.
0: Ei!
2: Soc la Nora, de Girona.
0: Hello!
2: I jo et volia explicar una fricada meva. Oi. Que era... el meu ídol era un home... un senyor alemany d'uns 60 anys en aquell moment.
0: Què dius ara?
2: Que es deia...

0: concret per alguna cosa, i això, home, poca broma, eh? No és qualsevol cosa, no? Aviam més, hola!
1: Hola, Enric, bona tarda. Doncs pues mira, jo tinc un ídol nou de fa, 4 dies.
0: Com?
1: Que em van regalar una entrada per anar a concert de Bad Bunny.
0: Ostres!
1: I vaig pensar, bueno, anem a provar, a veure què
0: venga,
1: tal.
0: Vinga, vinga, i què?
1: I, nen, té algo que em va atrapar aquest paio.
0: Oita! Veus?

Sister Witch 7074, encara hi ets a temps d'aconseguir les últimes entrades. Sí, última. Per anar al Parts Festival i triar doncs, el concert que vulguis, eh? Sí, mira. Va, explica'm qui consideres el teu ídol. 6087741. Va, que anem amb més. Arriben The Cheesemokers amb els Coldplay.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.

0: Microones, posa RAC 105.
1: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105. La teva música.
2: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
5: Però si ets bo fent preguntes,
6: t'estem buscant.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Propers artistes.
9: Ginestar. Quan no tens res,
7: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
10: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
7: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Torna al 105 Confidencial.
11: Invitacions exaurides.
7: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
10: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: La teva música. RAC 105. Ja tardes.

0: Mira, feia dies que no ballava aquesta, eh? De Tommy Cash, Peixo Maquiat, per favor. Va donar fort, amb això. Parla, en un parell de minuts arribarem a dos quarts ja, no? Sí, dos quarts de nou. Era el moment perfecte per repassar com ha quedat la història de la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round one, fight! Oi, oi, oi! Què està passant? Va, tanquem línies. Sí, sí, ja. I anem a fer recompte d'aquests vots, d'aquesta roast musical, d'aquesta batalla. Avui buscàvem la millor banda sonora possible pels concerts d'estiu del Bards Festival, al poble espanyol. Avui una batalla de nivell, eh? Sí, sí, sí. Va, anem a repassar. Mira, per exemple, teníem per aquí un dels caps de cartell. En Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, ha rebut molts vots. Abans del pop, així, elegant, sí. Que encara a dia d'avui sona fresca, això, eh? Oh, jo no. I molts heu destacat, doncs, això, que us mola escoltar de nou temes com aquest i que us agradaria veure-la en directe. Doncs mira, això per una banda, per l'altra... El so dels M-Clan, aquí. Ui, molta nostàlgia, eh, veig? Sí, sí. Vols que si havíeu escoltat el disc sense... Sí, no sé. Un himne que continua molt viu. Porta també records de fa... Amb la tonteria, fa uns anys, eh? I per últim... Els de casa! Molt suport també amb els Lacs en Busto. Aquest llença't. Oh, yeah! Tot un himne de casa nostra, escolta'm. Molts vots, també, per aquesta. Però només, escolta'm, només una pot guanyar. Va, i ara sí, amb un recompte ajustadet. I amb olor, ai, sí, a festival, d'aquests de xulos. Com el Bars. Bars Festival. Doncs ja ho tenim aquí. La que es corona com la reina del Bars Festival. I la guanyadora del roast musical d'avui és... Oh! M-Clan, amb aquesta Carolina... la cançó que millor sona amb finestres baixades, camí d'un festival, i amb la música tot drap. Avui guanya el rock d'estiu. Guanyadora d'aquest roast d'avui.

0: m'emociona cada cop que l'escolto, eh? Sí, sí, sí, sí. Carrega les piles, sí. El so de Frojack amb Sia i David Guetta, eh? Away Tonight. Vinga,
1: ai. Ai, madre. Vinga.
0: 20 minuts i arribarem a les 9. Tenim encara missatges per aquí, eh? Ídols per repassar. I entradetes per regalar. Va, recorda que encara hi ets a temps per aconseguir les últimes entrades, però últimes, últimes, eh? Per gaudir del Bars Festival al Poble Espanyol. Recorda, del 28 de juny al 24 de juliol podes gaudir d'actuacions brutals, d'artistes de primer nivell, però nivell mundial. Vinga, 608-7271-41. Aviam aquests ídols, eh? Repassem ídols, aviam. Hola.
2: Hola, Rick Font. El meu ídol és en Pau Comercit, perquè jo jugo a futbol com la seva posició de defensa i perquè m'agrada molt com juga. Adéu.
0: Està bé, m'agrada. Home, un bon ídol, eh, aquest. A mi m'agrada, també. Aviam, va més, hola.
3: Hola, Enric Font. Sí, ja. El meu ídol favorit és el Pemi Fortuny. Per què? Doncs perquè m'agrada la seva música, m'agrada les seves cançons, defensa la terra, és de molt a prop allà on visco jo, ha anat al mateix institut que vaig anar jo, i això, que és el meu ídol. Vinga.
0: Apa, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu, Andreu. Molt bé, doncs mira, el Pemi el podràs veure, per exemple, allà, a la Bars Festival. Si vols més info i entrades, ja saps, a bars.cat, eh? Bars.cat. És que la posaria sencera, eh?

0: Espera, espera. Us has d'explicar que ara mateix acaba de marxar la corrent de tota la ràdio.
1: Sí, de debò.
0: Em fa por perquè estic a les fosques. Mira, ja ha tornat. Ai, és que m'espanten. No sé què passa últimament, hi ha esperits o alguna cosa. Que ja,
2: ai.
0: Quina por. Va, que nosaltres continuem, si podem, amb temes com aquest de Josh Fawaz, la versió que ens porta així discotequera del tema mític de Madonna.

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: Hola, mollons.
2: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
3: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar.
4: Sí?
3: T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: això només passa. Ja tardes.
1: Jo, mira, l'afició que tinc és criar granotes i el que faig és alimentar capgrossos, així que imagina't el punt de bogeria dels teus oients.
2: Ai, mare.
1: Vinga, que vagi bé, adeu.
3: Cries granotes, sí, d'aquestes. Oida, oida, ueque, ueque. Sí, sí, que en deus tenir tantes que deus sonar així. Uf, quin mal de cap, tu. Atenció, perquè és una mica surrealista.
4: Hola, bona tarda.
3: Hola.
4: Mireu, la meva afició és la reposteria. Me passo la vida fent dolços.
3: Ostres.
4: Deberes, deberes, deberes.
3: Ole.
4: A casa meva no hi ha manera de fer règim. L'operació en biquini seran dos talles més. O sea, si algú vol seguir el TikTok, és dulces,
3: sí?
4: Guió baix, fàciles, guió baix.
3: Guió baix.
4: Caseros.
3: Guió baix,
4: mal. I col·lecciono tot lo relacionat amb Marilyn Monroe. M'encanta, era una diva. Era, no hi ha ningú com ella. Ah. Bona tarda. Ai, si em toquen els gots, els posaré al pròxim vídeo de TikTok.
3: Oh!
4: Una besada.
3: Una influencer, tu. Una influencer dels dolços i de la Marilyn Monroe. Que curiós, eh? Quines coses té la vida.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font. 5.

0: ens queda.
1: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
2: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
0: Ja Tardes.
1: Amb Enric Font.

0: llegis.
1: És que les canto totes, no sé. És que m'agrada. Aquí tenies Caigo i Bamax amb l'essència de Shakira, eh? Lero, lole, lole. Whatever. Barre, 4 minuts i ja tocarem el 2. Sí, perquè seran les 9, eh? Vull dir que... Ja vam picant la porta aquí. Eh? Anem-hi de cara, no? Com sempre, un plaer estar al teu costat. Demà més i millor. Demà també tenim més regalets, més bon rotllo, més cançonetes d'aquestes que ens agraden. Però abans de marxar, mira, direm els guanyadors d'avui, eh? Perquè avui tenim mega regalats amb les entrades per anar i gaudir d'aquest mega festival, eh? Bars Festival, al Poble Espanyol! El 28 de juny, el 24 de juliol, cartelles d'aquests impressionants. Doncs atenció, perquè avui qui s'emporten aquestes entrades són... Fem-ho maco, no? En Pere, la Nora, qui més? L'Òscar, l'Anna Belén, enhorabona, escolta! A gaudir de bons concerts allà al Poble Espanyol. Començareu bé l'estiu, eh? Sí. Va, ara sí que marxarem. Demà més a partir de les 5. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Vinga, va.
2: Adéu, Enric Font.
1: Adéu. Va, que marxarem amb el so dels Måneskin i aquest Begging You. Apa-li, xau, pescau, bacalau.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Tota música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 5, 11, 23, 33 i 42. Els sols, el 10 i el 12.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona?